0: ajudava-me a mar, assim, só a manter, sim, amb molta cosa, tot que podia. I perquè ma mare era molt diabètica, ma mare, i sempre ha estat un poc de sona. I jo vaig haver de fer feina prest. Vaig anar a estar llogada, en 16 anys, vaig anar a estar llogada a Esforn, en Esforn, que vaig venir auxiliadora. Vaig fer 3 anys allà, llogada. Perquè no hi havia més que mon pare que guanyàs, i jo havia de... El van operar de just, també mon pare, i havia de... Vaig fer 3 anys allà. I en els 3 anys ja em havia de deixar-ho perquè vaig tenir molt de mal. Un doctor em va dir... Jo feia la feina, era molt feixuga, allà. Perquè poals de porc i sol... I no podia fer la feina, i ho vaig retre. Però després ha passat que amb els anys, que un amo, diguéssim, del forn, sempre vaig començar a festejar jove, sempre li de fer bromes. Es diu que hagi de llevar el forn o l'has de comprar tu, perquè ja na Joana ja està entesa amb la Joana. Bromes, però, i vam haver d'acabar d'anar al forn.
1: Després mon pare es va resoldre que prou, que volia fer de forner. I el forn aquest d'aquí el tenien uns 2 germans, els barbers, en Joan Xuric i en... Antonio Xuric, que eren els forners, antes havia estat en Barcelona, i li van brindar a mon pare, i mon pare sol li agradava molt, perquè ell havia fet feina a la Marina, allà al Ferrol, i va fer de forner, amb el servici, va aprendre de fer espà, i van agafar forn, i clar, i després nosaltres ja vam venir cap aquí, però nosaltres la casa la teníem aquí igualment, el que no, després vivíem en el forn, els hiverns els fèiem en el forn, i els estius els fèiem aquí. Perquè a ma mare no li agradava. Ma mare era una dona que sol al forn i això no li agradava gaire. I clar, i en l'hivern estaven més calents allà que aquí, perquè després no hi havia ni estufes ni... I amb el forn. I dormíem allà i en l'estiu dormíem, estàvem aquí. I jo, en els 9 anys, sí? A partir dels 9 anys, ja vaig començar a ajudar-li amb mon pare. M'aixecava de nits... Ell venia, si dormia aquí, me cridava, Margarita, a que és hora de... I jo me n'anava cap al forn a ajudar-li. Un parell d'hores li ajudava a fer pa. El pa el feia ell. Ell feia la pasta, després fa... I jo estava a les balances i li pesava el pa. Era l'únic que li feia jo, de pesar-li el pa, i ell el feia, perquè ell era... Havia de fer ell, perquè si no, no li feies bé. I això. Això l'únic que feia jo de nits, de fer un parell d'hores, li ajudava. I després me'n tornava a anar al llit. Toni Gunyalons, Camps. Sí, mitjornet, sí. Va néixer a Nafratx, ell. Aquí a l'entrada del mitjorn, que hi ha un de so que es diu Nafratx, va néixer allà. I l'àvia vivia a una casa d'aquí, ells vivien aquí, sa mare d'ella vivien aquí de vora. I ell era, bueno, i jo després, sí, perquè, clar, quan nosaltres vam agafar el forn, hi havia una senyora que li donava la fornera, qui era que xurics aquests, la tenien els 2 germans. I aquella dona el que feia de dia era perquè la gent després no tenia forn a casa seva, tothom dues dinar a caure en el forn, coques i pa. I aquella dona era la fornera i desava i feia. Però quan aquella dona, ja no sé nosaltres quant d'anys la van tenir, pocs, ho va deixar, va venir l'àvia teva, a fer de fornera. I una germana meva es matins s'aixecava a despatxar el pa. I jo feia de nits. I després, quan se sàvia... Jo tenia 11 anys. Va tenir, no sé què, s'escana i va dir, jo ja no puc. Allò era molt carregat, la pala aquella. Mon pa em diu, Margarita, tu que... Jo sempre m'agrada molt això de pastes i cuau... que te veus amb coratge de cuinar, de posar-te davant el forn, i jo li vaig dir que sí. Là, després l'escola no era com ara. Després podia... I me va dir, aniràs a l'escola de repàs, però quan jo no m'agradava anar a l'escola, per dir-ho clar, jo vaig feliça per quedar en el forn i fer el que volia. Là, i jo vaig fer tot el matí en el forn, venien les dones i cuia tot el que... I m'anava per dins el pastador, la ràdio a tope, i venia, no sé que tenia una vecina que venia molt. Ara me cremaràs el dinar, perquè tu més balles i escoltes música. I jo li deia, no, li cremaré el dinar, no, jo li faré. I això ho vaig fer fins... molt d'anys, eh?
0: Vaig prendre, bé, de coure, el mateix, venien d'uns perols de coure, no massa cosa, perquè llavors tampoc no feien massa cosa. Col que pude, i bueno, jo anava fent, la dona del forner em va donar un poc a entendre, i jo vaig anar fent, sí, sí, sí. I ho feia tot, però llavors, mira, gràcies a Déu, em va anar bé, perquè vaig estar un poc entesa. Allà feien poca cosa, només feien cocs, llongues, que... i un col que penet, i pa, normal. Però quan nosaltres vam entrar, ja era més... ja feien més cosa, sí, sí. I van anar fent, bueno, recetes, apuntat, i van anar fent. I feien bastanta cosa, pastissets, i... sí, sí, sí. Els pastissets és un quilo de farina, 10 vermells d'ou, un quilo de sucre, llimona rada, i ja i sou, un quilo de sou, també. Tot és un quilo, de tot, diguéssim, i és la llimona rada, i és 10 vermells d'ou. I em van fer molts de pastissets plens, marmelada, fan la pasta, i fan dos crespells, i posen la marmelada, i fan els crespells. I també em van fer molts, sí, sí. Tot d'una ho passava en la mà, jo. Però llavors van arribar aquí i van comprar una màquina, i posava el sou, els ous i la sucre, però ben remenat. I quan veus que feia aquella cosa ben unida, llavors començava a ser una rada, també, eh? Amb els ous, diguéssim. I quan estava bé, que veus de dir, bon, fa una mà de sona bé, a poc a poc tirava la farina. I fins que és una massa que, pels plans, ha de ser un poc més blaneta, però pels buix és igual, perquè els plans són més mals de fer. I quan veu que la pasta estava bé, llavors treuen, fem de so i fem els pastissets. Som-ho. Sí, sí, som. Jo no li puc dir receta perquè no me'n record que enciamades feien també i també bastantes en feien d'enciamades. Però els llongues, i el pa, jo no, panets sí que a vegades n'he fet, però els llongues no li puc dir la receta perquè no la vaig mossar mai, no ho vaig fer mai, per ell.
1: Que te tenc que dir que després anàvem en cèntims, 50 cèntims o 20 cèntims o una cosa així, pagaven. Tu no saps com acabar, perquè el d'ell era molt gran i tot eren palangranes, eh? Ara insistiu patata en tomàtic o carn al forn o... Hasti tot, quan hi havia les escoles nacionals aquí, que eren aquí, on era l'Ajuntament tantes, que hi va haver un temps que enduen llet d'aquesta que la fan i un formatge que donaven a l'escola, duen unes olles però grandioses, escaufar, que era l'aigua que havien d'escaufar, de l'escola la duen en el forn. I l'escaufaven i després se l'enduen i fan la llet, imagina, amb llet en pols. I jo un any me'n vaig carregar una i em vaig cremar una cama de so. Eren molt feixugues, però jo... Quan jo era grossa i gruixadeta, per dir-ho clar, no era una fieta primeta, és que és molt grossa i ho pot fer en aquesta feina. I la feia. M'agradava fer-la. També tenc que dir la veritat que venia a gust. Perquè mon pare es va retirar que tenia 62 anys, perquè ell tenia molt de problemes d'artrosis i va dir, o tenc que fer un canvi, clar, de maquinària i tot, o me tenc que retirar. I va ser quan ho va traspassar a l'avi d'ella. I perquè mon pare sé que va dir, he tingut d'un parell de demanadors, però n'hi ha un que m'agrada perquè ella, que era una joaneta, no te li ha una joaneta, sàvia d'ella. Clar, havia fet feina ja en altres i jo que podia tenir 29-30 per aquí damunt, eh? Després vaig fer un parell d'anys que vaig anar a ajudar a ells a fer ses enciamades, bueno, a ells, a sàvia, a fer ses enciamades, fins que ells van tenir ses elles grosses, els vaig anar a ajudar un parell d'anys, sí.
0: El forn que vam anar era molt d'anys, ben antic que estava, esta mariciliadora, no sé si, i era molt, estava molt malament, tot d'una, aquest home que va sortir anava en rama, llavors va posar fuel, i nosaltres vam entrar en fuel, posàvem un aparat a la porta, i fuel, que anava en fuel, l'enceníem, i això, teníem fent rama, i la cendra en l'hivern venia molta dur per fer brasers. Però nosaltres ja no, ja fèiem fuel tot sol, ja fa sí.
1: De branca, sí, cada dia ell pigava foc i feia caliu i després feia amb un palo que tenia i una saca, feia anar el forn, diguéssim, i ho feia anar tota la banda. Ell després, al cap de molt d'any, ja va posar el gasoil, perquè després no hi havia llenya. Però el que tenia, que les lloses del forn també eren molt bones, perquè era llosa d'aquesta de forn antic, clar, i allò aguantava molt la calor, per coure les coses. Avui en dia això no ho poden fer, perquè tothom va més ràpid i això, bé, jo no, jo a vegades som massa meticulosa.
0: Per Nadal era un desastre de triants que tenien de carn. Venien a coure, em duen moltes coses a coure, però per Sant Cristòfol mateix era un desastre que teníem. I per Nadal li dic, jo no sé els triants que cuïn de carn, que allò et deixava en l'escana també rampuda, però ves que estaven satisfets, que quedaven satisfets de nosaltres, perquè de feina en van tenir sempre molta. Però van passar que quan teníem quants anys, el forn estava molt fent molt bé. I això m'ho passava molta pena. Jo li deia, però per què no en comprem un? No, si difícil no és nostre, però llavors, si m'ho han d'anar un dia, el deixam i ja està. I no estava decidit. I fins que va arribar aquí, es va decidir, van comprar un Sebastià, li deien, el forn, que és giratori. I amb aquell, bueno, llavors era una eminència, cobra, perquè com fornaves i sempre tenies la cosa davant, i d'aquella manera per Nadal jo a vegades emprava una pala aquí i anava a l'altra carrera del palo llarg i arribaves que no podies de l'escana i amb aquest era molt perquè giraves i tenies la feina davant i així sí, sí. Va anar molt bé amb aquest i el van deixar, la marca del forn era Sebastià. D'altres, hi ha unes lletres vermes que de Sebastià i sempre li dèiem en Sebastià a nosaltres. Triar, són caceroles de terra. Triar de terra, no sé si... és més, ara no, el nom el dic de terra perquè ara no te va dir un altre nom, però els triants són de terra, tots. I d'un aquests triants, n'hi havia d'alumini també, però molts de terra. I allò són feixucs perquè posen la carn dins i és feixuc. I vam a d'un, ja sé què sé, figues a coure, el forn, i bueno, moltes coses, molt. Poden granes. I com hi vam entrar no hi havia casa, no hi havia casa res, perquè no coïen els altres gaire. Però nosaltres vam coure molt. Fins que anàvem a Sant Cristòfol, teníem fort ple de coques, bambes de cases i coses a coure, i això me'l va dir prou. Ara també els altres bandes no couen i nosaltres també no ho deixarem. I ho van deixar. Vam fer un quants anys el fort que no coïen per de sopes dissabte a Sant Cristòfol, perquè era un desastre. Es canviaven, hi havia un parell de dones que van venir, com van saber que no coïen. Ara ven perquè me'n diguis una cosa, i ja la sé, li diré, però... Diu, m'han dit que no coïeu. Dic, i dono, no, va estar un poc queixosa, per què? I és això, com que tenien aclarit, i es fornet, la cuina net, les festes, i clar, era molt de sol durant el forn, això. Però no van coure, i van fer uns quants anys sense coure, també, més cuïm en si amades nostres, si n'hi havia dels altres, perquè n'hi havia qualcú que encara ets a fer. I mos a duen a coure, també, les si amades, sí. També ets a fer, som-ho, sí. Llavors va tenir l'accident que va anar a Barcelona i la van atropellar. I van haver de fer 5-15 dies a Vall d'Hebron. Van operar i la petita per les enciamades i fa espà. Demanava a son pare so i allò i cocs no, cocs no en fa perquè són mals de clarís cocs i no en fa, però espà sí. Fa espà i les enciamades va arribar també aquí a fer. I quan va venir son pare, que va venir guixat, perquè li ajudava, però els que ho fa era la tia Rosa.
1: Venien els representants i el primer de tot que vaig fer, que vaig dir a ella, bueno, tot d'una, perquè ho van posar, tot d'una, els doblers primer són per pagar representants, per pagar tothom,
2: i nosaltres res de jornal. El que si venia un representant que duia llet o duia oli, el millor que faves un pot d'oli, un bòtil d'oli, per tu, una garrafa, un pot de llet, per tu. Agafaven coses, com allò vivíem un poc, perquè nosaltres la botiga, no, tot d'una a Cat Sereno, perquè va ser Sereno, qui se va llevar, va llevar la llibreria, i ho vaig agafar jo, qui tot d'una, ja vaig posar la lota. I quan ho vaig llevar, ja no hi quedava. Havíem viscut un pot de damunt la botiga, de coses, que venien sastre, jo el millor, jo que sé, i due pa o due, bueno, compràvem i ho anàvem pagant de la botiga. Els Cat Sereno van dir que ho llevaven i jo me devia agafar una locura perquè la Magdalena, la filla, me diu, vas venir, sou un d'agafar, un d'agafar. I ho van agafar a la cotxeria d'aquí darrere, que a Cat Sereno que era, i ho van tenir d'haver un any. Ja teníem, llavors van acabar aquí, ja teníem aquí, van dir, idò, posarem aquí, ho durem aquí, perquè cada dia també has d'anar allà darrere. Bueno, ho van dur aquí, van fer aquesta portalada i ho van dur aquí, per ser més bo de dur, anàvem i veníem, ho van dur aquí, i clar, era més còmode, perquè fets les feines de cateva, si no venia ningú, i si venia ningú, ja sorties. Bueno, llavors ja va començar més ella, bueno, jo sortí de restaurant més, i ella anava a... Per llavors també jo anava a fer feina a Sant Tomàs, hores amb el senyor Mesquida. Deixa-les... No és com ara, que ara un lot no entra en el puesto si no està assegurat. Llavors, i si te donaven dues pessetes més? Encara més. Més que més.
0: Van passar, sempre passaven estrangers. Ara no passen tant, però un mantón jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, el saps paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van de cobre i va fer so. I aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquín. I va ser pollastre, era pollastre. Sí. De fornera secret, no tinc cap. Tot el pastisset mateix, a vegades... Tu tens un truco pels pastissets. Jo no tinc cap truco. Jo, com ho fas? I a vegades em diuen, vostè com ho fa? Jo, una tia, el Titoni, és morta també. Com ho fas tu? Vostè com ho fa, vam? Jo, pot ser farina, el sou, i tres o quatre ous, és vermell només, i llavors pas. Jo sol així no li faig. Jo m'agradava posar el sou, ous, la llimona errada, la sucre, tot dins la màquina. Oh, quant ho passava així. I quant està aquella pasta que fila, llavors a poc a poc la farina. Jo no faig tanta cosa. Ai, do, no digui que li surten rostits, pastissats. I ous poc, nosaltres hi posaven 10 vermells per quilo. I ella no, 3 o 4 vermells, i clar, pastisset. No sortia així quan toca, tampoc. Un altre aquí està en el carrer de Benina Nieves. Com et fas pastres en el... No me sap que greu, perquè... Ah, t'ha de ser greu? No. Jo no me sap que greu dir-ho. Però es farò, hi ha molta diferència de farò d'una manera dels altres. Jo no me'n va mostrar. Tenia una tia aquesta de l'oi, venia bastantes vegades. I a vegades m'ho deia la receta d'ella. Era d'ella. M'ho deia, això vol i has de jugar un poc, perquè si tu vas de veres, la cosa no pot sortir mai del món. I vaig començar així amb ella, diguéssim, i sempre... Sempre. I em van fer moltíssims de pastissos. El medi terrani que teníem obert, venia en Jaume, no el vas conèixer tampoc, un que estava de vostè, era que no podia xerrar prou bé. Sempre de creu-me que jo. I me venia, Juanita, ja tens la bandeja buida. S'endua una canastra de 7 o 8 dotzones de pastissos plans. I com que venien en el medi, Ai, jo avui no podré, bo, idò, quan te vengui bé, m'ha de Juanita, que era de Ferriera. I cada instant, i m'han fet molts, molts, molts, llavors per altri, per Nadal, i per Sant Cristòfol, sempre, sempre, sempre. Sí. Són que tenc, i no m'ha no sabut cap greu explicar-ho, així com ho fem, perquè es ve, no, no, no. Però es ve, si la manera no ho fan així com toca, ja no surt així com toca, tampoc.
2: Estava obert. Els diumenges també estava obert. Molt d'estrangers tenim, això sí, que encara, bueno, són tan vells com nosaltres, o més, però quan anem a missa els diumenges vespre, qui venen? Els estrangers, que ja són veïns, la veritat és, sobretot, perquè la filla va anar a un súper, oi, a un de so aquí baix, Sant Tomàs, i no hi havia diaris, i li han dit, ai, no us podies dur el diari de que teva. Uns altres anaven a missa molt. Ai, que m'aturaré a dur diari. Amistats? Moltes. I tothom quan te veu, ah, Madalena, Madalena. Era una llibreria, botiga, o una botiga, llibreria, perquè veníem de tot, colònia. Tot d'una primer vaig tenir un any a la Menorquina, que em duia dolces. Però això tot d'una, antes. I llavors, que ho tenia així, tot l'ell. Llavors, van dur. Van dir, i els diaris? Bueno, i van llevar-se les dolces. I van posar. I ens, avui venia un representant que duia joguets, demà venia un altre representant. I ho podria vendre també en això, colònia i coses. De venga, colònia. Sí, és que hi havia de tot, eh? Menjant-ho. Xutxes, els diaris, joguets. Però nosaltres ens duen molt bé en la llibreria de Mercadal, en Isabel, ens duen molt bé i me duen molt bé en la llibreria de Ferreries i anar-se-li anar a Ferreries. De sona, o Isabel, quan te facis el pedido aquest, faràs un poc més i llavors allò que nosaltres duen cap aquí, de quan arribava l'onau d'escola, perquè, quan, clar, quan començava l'escola, per setembre, gelots, o setembre, i les motxilles, i aquesta l'any passat ja la teníeu, bé, te la donaré més barato, però llavors posàvem un pot de cosa que havíem encomanat a Ferreries, o a Mercadal, que elles, si elles vien d'encomanar 6, encomanaven 12 o 10, i mos feien 4 a nosaltres. Nosaltres, a 10 anys, les dues majors, i 11 ja mos van llogar. I ja mos... Tot d'una, n'has dut tot el migjorn. No us fila. Llavors, van a la Ciutadella. La germana meva ja hi estava a Ciutadella, amb els de les Sandadones, amb els senyors de les Sandadones. I venien cada mes o cada 15 dies. El màxim, quan venien pres, cada 15 dies. I fins a 20 anys. Bueno, o 19, més o menys, més o menys. Vam estar llogades a els olivars. De lo que me record bastant bé, que me sabia molt de greu, que se m'hi feien la missa a les 11, com fan ara, i venien els senyors de Santa Rita, de Ferreries, molt de senyors venien a missa i demanaven quina casa... Hi ha molt de lots i crec que tothom es dirà. Can Jaume de les Coves en tenen de lotes i ja tenies els senyors que venien a veure si es de volien llogar una fia. Mira tu, d'això. Me recordo les coses que me van emborronar la pell i d'això sí que me recordo. I clar, que a nostra llavors hi havia 3 o 4 de petits. I les dues majors, primer van llogar la germana i llavors me van llogar jo. No, com que venien, és que ella se la van llogar i tal vegada es cap, bueno, tal es cap de mig any. Llavors, doncs, se va casar una filla d'allà, de Can dels Olivars, Eugènia, i ja van demanar una niñera i ja hi van embalar. Jo me'n cuidava dels fiets, a l'ullos demanava escola, aquestes coses, bueno, llavors vaig arribar aquí me devien fer fregar com els altres però, i llavors, bueno, vam bé jo Jo només vaig estar a casa d'en Eugènia, ciutadana. La germana va estar a casa d'en Carlos molt més estona que no jo encara, i va quedar. I cada 15 dies venies, o un mes, vegades, segons, i te donaven un cantó de formatge, una sobrassada que duguessis cap a casa teva, i t'esperaven amb els plats, amb els braços oberts, per les dues coses que dues.
0: Ara, a cosir, tot m'ho feia jo, i brodar també, i calça, i ganxet, i de tot. A casa sí, vaig fer xiquetes, si mateix per gent, per homes, perquè jo em vaig fer una somos i va agradar molt, i llavors n'hi va haver qui em van voler, i a fiets, a vegades també anem, si una qui no sabia fer, i la calça em vaig fer molta també, però això ho feien fora hores, i ara avui, jo això me fa un poc així, però tothom, ah no, un dia libre, jo no tenia cap de dia libre, jo anava a fer feina cada dia, tant un lloc com els altres, però sempre trobava, el que feia era dormir poc, i ara també dorm poc, però feina, mare de Déu, i cosia tot. I us tenies un tros de roba per vos-te fer un vestit. Jo se solia dir sempre a elles, el dia que vegueu que duc la roba comprada serà perquè tenen dobles, perquè hi ha diferència de dir, vaig a comprar, tu proves i venga, que no vaig tot a fer i provar. M'ho mal agradava, m'ho van fer. Llavors jo vaig tenir una amiga que ella també era, que ella era cosidora. I jo llavors, quan vaig ser fadrina tot això, tenia aquella, que jo m'ho anava a provar amb ella, bueno, i ella ja me donava idees, ja no m'ho provava jo mateixa, ni... I aquella sí que, quan me vaig fer el vestit de casar, me'l va dar ella, em va fer... Ja tenia aquella que m'ajudava. Ella me'l va dar, però bueno, sí, me va ajudar... Perquè si sí, no, el vestit no... Van comprar la roba i prou.
2: Jo en aquests, res, a cap doctor que vaig a fer del migjorn, les vacacions anaven al castell. També me va, els diumenges, me fan posar l'uniforme i cap a... on anàvem allà per la planada del castell a passejar, fer una volta. Això també me va caure. Me va caer, bueno, me va caer, no m'agradava. I però, bueno, estava llogada allà i havies de fer el que te manà, el que te dan. I amb els dos fiets que tenien, en això, en Miguel tenia fi i fia, anàvem a fer una volta. Estàvem a Cales Fonts i anàvem a fer una volta. Però això era més que tenia vacacions el doctor, que anàvem a això.
0: En els 9 anys vam posar una fàbrica de punt, que jo era més, ja era més grossa, però bueno, i anàvem allà, hi havia una mestressa que tava les peces i nosaltres ens cosíem de punt, gerserets i que fos, sí. Llavors tenia un altre que tenia coses de punt, fèiem braguetes de fietes de punt, també en va fer moltes, gerserets també, això. Sí. Era el que fèiem llavors. Per guanyaven quasi no res, però bueno, encara no hi havia més que allò, fos això. No sé, que fossin 10 o 12, o 13, tant pot dir 13 com... Sí, bueno, érem unes quantes si mateix, perquè ja n'hi ha de dir que són bastantes que són mortes. 2 o 13, hi havia la mestressa aquesta que mos obria el matí, i això ho fèiem a la canapaca de la sucreria, el baix, era una nave... de sona, que hi va haver la comprativa després, més en d'anys, i van posar la fàbrica aquesta. Era un demó que mos duen la feina. Sí. I això és el que hi havia en el poble després, perquè o anar a fregar o anar a fer això, cosa de això, sí.
2: Clar, una fieta de 11, 12 anys, unes manetes de no res, que rentaven llençol, me posaven el llençol d'en remull, de fil, un llençol de bord que havia de fer anar jo, dins una pica. Clar, quan jo dic, si en tenen 82, i en tenia 13 o 14 o 11, que pots comptar, fa tant d'anys no hi havia ni lavadores ni res. Se pica, rentava, bueno, rentava, jo crec que remenava el llençol i el devia estar, si bastava en el fil.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no, tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia. En català dèiem bon dia...
1: I alegria.
0: Tot el dia. Es, de fet, no dèiem bon capvespre.
1: Atracat en els micros.
0: Tampoc dèiem bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'on anam a dormir i després dèiem bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent, espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no dèiem tarda nosaltres mai, que hauríem de dir bon capvespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon capvespre?
0: Ho pots dir, clar que sí, ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona cap pega.
1: Això, bon capvespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany, eh?
1: Sí. I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no dius res, que tampoc som els qui no fotis.
0: A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. És el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tengui, sí.
0: I té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Saludar-se
0: cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerrant d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
0: Sí. Jo no som crític amb els dies, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí,
0: doncs. Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols, patrocinar, que enviu mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Hòstia. Espera, rebobinam, no ho sentis res, no ho sentis res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Després durant 20 minuts.
1: No he començat encara en sisè. Encara no he començat, aquest home.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això, quan érem a Barcelona estudiant nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici i tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquest correu? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí.
2: Pel·lícula? Vinga.
0: Pel·lícula, amb la geminada i amb accent.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, jo...
1: De vegada m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joan Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dillunsos, d'acord? Arrencam, no?
2: Sí.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, els diacrítics són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els de posar, allà on qualcú ha dit, els de posar aquí. I igualment el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola, que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També
0: és a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no
2: de
0: som
2: molts,
0: especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir, bueno, me tenen
2: 2017 ja.
1: Ara,
2: 2008.
1: Encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar-te.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat i
1: estudiant.
4: Per feies accents diacrítics.
2: A fer pa i una sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, aixec gallina, aquí de tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver 100 euros, que hi va haver mig any que hi va haver euros i pessetes.
2: Correcte.
0: No en recordeu, i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, hi va ser, això va existir. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons de pensar, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, a part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats de vora de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: Un t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta, molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xxx, també allà... Anava ple i...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa que,
0: clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, aquí, diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, però molt poc
2: més. I per què fa queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'equivocava antes. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15 i si voleu els dedic a qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu 10, quan m'ho referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és 10.
0: Exacte, és especial, i és especial i du un accent especial. És quan t'has d'arreu ser. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver ser, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, Si, quan t'estic dient quin endú, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'has una part del cos, també continua duent accent. Igual que més, quan t'has un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la Terra.
2: Vale.
0: Alerta en món, perquè quan fem el plural en deixa de dur. És a dir, mons no en dur.
2: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga fem lo dels bons de
1: descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. Singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, tenen. Ara ja s'ha acabat. Quanta gent trec aquest sol. Perdona, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Què, quan m'ho referim a... És que té vida a part, Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan és la conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i aquest ja sabia, eh?
2: Sí, bien, bien, Cristian, bien.
1: No, no, ja veig bé.
0: En du i mig a la meitat, crec. Sí, bueno, estem ja...
1: Li he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, així.
0: Pere punyetes,
2: Pere punyetes.
1: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du. No, a mi no m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament. Uh-huh. I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: O escrius castellà, tu també.
2: Sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra... una setmana abans...
3: Es guardava en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests que duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el diacrític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el diacrític. Són, del verb ser, també el manté.
3: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
3: Vale, vale.
0: Ara xerrarem del soc. Vale. té, del verb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a l'acció d'usar, també en du.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan us xerro de vos, en aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
0: I ja està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, jo.
0: Jo també. Tots són avantatges, tots són avantatges.
1: Bé, ho aclarirem o no?
2: Tot s'aclarirà, d'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí, que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc?
2: Que és un joc? És obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: No saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar i en Txec és el soc del verb ser, que clar, com que són en du,
2: que no,
0: és
2: perquè no.
0: En du.
2: I jo perquè no el troba a faltar? Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som. I com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que es mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No.
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que ens deixarà tots ben animadets, ja, que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cissé. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: adiós. I a més tu te'n va fer sa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultura.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura de jo? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quin gènere s'inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui m'ho centram en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tens la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè es

fechamen. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Quan la terra els ha colgat...

El cementiri del sud-oest, hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. El cementiri del sud-oest, hi ha les tombes dels homes de diners. Al cementiri del sud-oest, hi van els pobres, hi van els pobres. El cementiri

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant es tira i pren el vol, lliscant entre les

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colàrsega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segueix cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retorna

0: sobloc el vent avui bufa més fort.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
1: Això és una...
0: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
2: Hòstia, això...
1: El millor porcatxada de la vida que la 10 segons de porcatxada de la història. Mira els 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes. Tots ens ondes per tu. Hòstia.
2: Fem història.
1: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada. Apuntau aquesta paraula.
3: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
0: En Cibern hi ha un de Welling, que en Sistiu hi ha Welling i Ryanair.
3: Sistiu llençolada, tot. Llençolada.
2: Bueno, augment dels vols de València.
3: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
1: Molt bona, aquesta.
3: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Gisè, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Joder. Fins a pròxima. Gràcies.
4: Porcatjades! Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia. De negre

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llites, llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un joc mangronji no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de Saforana m'he perdut i m'he de xucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenir per pàtria una barca, llunes i estrelles mos donen.

7:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

Rondalles i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A sa ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà.

L'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Les res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a cas ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa, que quan va tornar al lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada el lotet a cas ferrer. I d'amagat d'amagat, el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com el lotet, en vez d'agafar el caminet cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, el lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: «Ai, la primera vegada que vaig anar a cas ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella. Vaig entrar a cas ferrer i me va despatxar Montsantiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva». L'amo i el missatge li van dir: «Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida». La ciutat de parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encanteri s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben 7 Joans i 7 Joanes, tots desconeguts entre ells.

0: de caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucalquelba. Sota un cel generós, perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec entre ses canacies, Son Boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les xíquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanc en la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estim amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de Fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.
1: A Menorca, amb una tiara rural, esbadellant sa porta en sa clau ancestral, com els vents de s'illa sense impediments, raig de sol quan brilla adormes a la ment. Si escalçant sa sabata i fermam esperó, no farem bre

a l'encecala pudent o a s'arregada d'escat. Et sac d'esblat força bé la cadira d'un descans. Sues que l'ombra un glop a cabra salada en esmortant secret fins a l'altritxa encantada. Està gros bereneta la pell a cala escorxada, somiant que l'entusqueta es degullit sa bramada. Rodolàs macat, sa taula sa taulera, un gut es pla de mà, ocell a sa falconera.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant, som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat. Clar.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de partir d'aquesta residència F16 que comentes a la casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a anar a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com a la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas d'anar a Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals. Sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Sí, té una dona que va molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: la primavera avançada ha fet florir ja algunes orquídies silvestres. En el seu ressorgiment atrauen amb incentius visuals i olfactius els animalons que les han de polinitzar, per als quals habiliten un característic pètal inferior a manera de plataforma d'aterratge.
1: Època de muda.
2: Capítol 28. Esborrar per a millorar.

De vegades, la forma els convida a anar al centre de la composició, on hi ha el nèctar. Quan l'animalet posa el cap a la cassoleta deliciosa, l'orquídia li enganxa uns estams carregats de pol·len i el visitant se'n va amb unes antenes noves que portaran la pols miraculosa a una altra flor. En altres ocasions, la zona de recepció adopta l'aspecte i la feromona femenina d'algun insecte. Els afanyats mascles passegen per damunt la flor i s'impregnen de polseta, sense entendre que es tracta d'un parany a l'estil d'un estudiat anunci de publicitat, que desperta els seus instints amb un objectiu molt diferent del suposat. Les orquídies van conviure amb els dinosaures. Però mentre els grans rèptils van ser esborrats per les inclemències evolutives, les hàbils plantetes van prosperar usant molt d'enginy en la seva estratègia vital. El buit que van deixar els mítics monstres va ser ocupat per d'altres que fins llavors passaven bastant desapercebuts. Entre ells, els mamífers. I és que esborrar és un verb poc reconegut, però de gran vàlua potencial. Els infants aprenen a esborrar els exercicis fallits per tal de deixar espai a les grafies adients. El vent del nord esborra les petjades de la gent a la platja i ofereix paisatges immaculats l'endemà. A Menorca es van esborrar els aparcaments sobre l'arena de Sa Mesquida i de Vinimalà, i avui llueixen uns sistemes dunars en franca recuperació. També es van esborrar els projectes d'urbanització de Trabaluja o de Xalocs, i la invasió de Carpobrotus que solava Favàrits, i les cases en primera línia de Salbufera d'Esgrau, o l'aparcament il·legal de Cal en Torqueta. Esborrar les paraules i expressions repetides en un mateix text és un exercici de depuració i afinament que enriqueix el llenguatge i pot clarificar el missatge. Suprimir, remoure o extirpar determinades intervencions al territori de vegades vol dir millorar-lo molt. Pot significar ennoblir un paratge, engrandir la seva prestància o ajudar-lo a recuperar la dignitat. Esborrar les 10 plantes superiors dels hotels de Son Bou seria un encert paisatgístic i un gest real entre tanta sostenibilitat pregonada i erma. Extreure una bona part del lloguer turístic existent en els nuclis tradicionals seria un camí real per reduir massificació turística i retornar les cases a la funció bàsica que estan cridades a practicar. Abolir els grans regadius que operen a ple sol d'estiu i els jardins turístics de gespa verda, antítesi de la menorquinitat, seria el millor pla hidrològic que podrien fer per ajudar els necessitats aqüífers. Atenuar l'enorme despesa pública en promoció turística i entendre que l'oferta nàutica no es pot pretendre dimensionar per respondre a tota la demanda seria un gran progrés per al futur d'aquesta illa i els seus habitants.

0: Dibuixar creixements que excedeixen la capacitat del planeta és fer grafies fora de l'espai que cal esborrar per al bé de tothom. Les orquídies van guanyar la batalla de la supervivència als grans dinosaures.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sol surti per sol.

0: cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn s'ha de posar.
2: A qualcuna, te cerquen qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Ah, sí, la segona, no?
2: La segona,
1: no.
2: Sí,
3: exacte. Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. Òbviament, el Sant Propuci. Existeix. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
4: hòstia!
3: Bueno, eres fi de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està. Aquí, fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: no,
3: fes
4: no,
3: el xiste.
4: No.
3: Ai, puta.
1: Bueno, digue'ls com es diu xiste.
3: Acudir.
4: Un xist.
1: Va. Què m'ho expliques avui?
2: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert, internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure en majúscules.
3: O
1: sigui, paciència, a poc a poc.
2: Clar, però en general...
1: En general...
2: Institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia moltes coses, s'estan actualitzant amb moltes altres... I comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: I Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, això ho hem de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: Si
3: el 2023 volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure.
3: Interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar. De fet, el diccionari, al final el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera o l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general tots els que han passat per correcció, en general bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, si ho posem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon.
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí. El que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, salti i vaig fer bus.
2: El drama que serà, això.
3: Salti i vaig fer bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus?
3: Sempre en ve.
2: És
1: increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dues targetes d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: No deuen tenir
2: ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Eh? Bona teoria.
3: Ja, ja,
1: demà ho escampant per un bar de moll i aclarit.
3: Ja està, va. Vale. A la infanta i ho aclarim.
2: Però bé, tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja n'ha afegit, o de la filla.
3: Molt bé.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos dies.
3: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Han de tornar la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Escridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Cridar també és agafar el telèfon i...
3: Vale.
2: I dir-te, uep, com anem?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, diguin vibrador. Que està, ja està bé. Doncs,
2: ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
3: Sí, bueno, com es denon, que ho volen evitar. Que diguin Satisfyer, que diguin vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però denon sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: En villatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No.
1: Però que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta, sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan. Juan.
3: No, pot ser.
2: No, pensa que eren sefardites. No! Xerraven un castellà raro.
1: És així.
3: No m'ho crec.
1: Lliçó de màrqueting número 1.
3: Ves igual, jo menys fruita. De postre, com el meu cos indica.
1: És així. Dan Juan, Danone.
4: Dan
1: Juan.
3: No pot ser.
1: Bueno, cerqueu un xat GPT.
3: Danonet.
2: Cosa d'aquesta hi havia. Però això, sí. Dan Juan no me sona. Me sona que era una altra història, però això, el tema que tenia més a veure amb la xafardita.
1: Jo ara no te passaré el meu currículum. Però això és la lliçó número 1 de màrqueting a la universitat.
2: Ostres.
4: Tenir un fill, doncs, Dan Juan.
1: No. És així. Això, poques coses m'han quedat gravades, però aquesta em va quedar gravada.
3: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Caravana hi era, però autocaravana no. Blister també ho tenim ara. Un blister. Un blister de cervesa.
4: Blister.
2: Amb l'accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
4: Blister in the sand.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
4: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
0: En afegites ni fa.
2: En afegites ni
3: fa. Després, no es podia fer.
0: Després de 50 anys i xerrutes bacalao, ara en afegites ni fa.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, es ni fa cocaïna.
3: Exemple, un exemple així, normal.
2: Un exemple qual.
3: I quedaran abans, per on es ni fa? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
3: Aspirar pel nas.
0: Ara, ara, ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran aspirar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotín, també l'han entrat en el diccionari.
3: Què?
2: Garrotín, agarrotín, agarrotan de la vera,
0: de Lleida,
2: vera de Sant Joan.
3: Què és garrotín?
2: No, és una glosa lleidatana o gitana, un poc d'aquest... Sí.
3: Aquesta glosa, no.
0: Ja, garrotín és com...
4: Un garraf petit.
0: Com es diu?
2: Quin drama.
0: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va... va...
2: Corranda. De...
0: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
4: petit.
2: Jihadista.
3: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
0: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sa o.
3: Gin tònic.
2: Gin tònic.
0: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
3: Era un drama social, jo.
2: Hòstia,
3: jo
2: era un drama. Dit,
3: ni
2: I ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres,
0: perdona,
2: tenim pàdel.
0: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
0: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
4: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí sa pega.
0: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
3: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
0: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar.
0: Supos.
2: G-O, bueno, R-O.
0: Clar, clar, clar.
2: Sí,
0: clar,
2: no, clar.
3: És tu, que és filòleg.
0: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
0: Està actualitzant.
3: Sí, sí.
0: Encara tens feina, idò. Encara...
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, padapita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
3: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també.
0: Xistorra.
2: Xistorra. Tempura. I aquestes són noves de juny, però també tenim noves de novembre. En novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
0: Serà mal d'acabar, s'ha
2: dit. No, ja ho aclarim. Però tenim una nou, fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriure, no? Los Nogales, que teniu al migjorn.
3: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
3: No, els Noguessos, no sé què vull dir, migjorn. Va, migjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
3: Ahà.
2: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
4: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
3: Com les majorets que es van posar de moda, 90, podien passar la mateixa. Sí. O no? Tu recordes que fins a un grup de majorets
4: aquí a Mercadal també n'hi havia una
3: en plan, què, esto qué?
4: Pues
3: un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquil i tu fas una batucada, ah, sí, típic.
4: Sí, sí.
2: I res, paraules també que...
3: Una abraçada als meus amics de Gran Batucada, és que són quants.
4: Us estimam.
3: Espero que no escolta Radio Far, que estic escoltant la Cope.
0: Escoltau Radio Far.
3: Sí, ara, sí. Batucades... Ara sí, ara antes no.
0: Les batucades, sí. Antes de començar, les batucades antes de començar haurien de donar taps a tothom.
3: Bon, sí, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que sí que han afegit una definició. Per exemple, baguette, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
3: Ah,
2: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. I aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc on ho escric,
3: com
2: no?
3: Escric,
2: no? I ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda a la part central d'un petit apòsit.
3: Toma, perfectament definit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
3: Això és,
2: això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
5: Hòstia, això...
3: És el millor porcatxada de la vida que la 10 segons de porcatxada de la història. Mira els 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ets ondes per tu. Hòstia.
5: Fem història.
3: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
0: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Sibèria hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
0: Si estiu llençolada, tot. Llençolada.
5: Bueno, augment dels vols de València.
0: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
3: Molt bona, aquesta.
0: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
3: Adéu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa veu del poble, gravat el 2016.

fines a finestra, que ja més vespre. Surro fines finestró, que fa foscor. Nena, no siguis tossuda, que surts a lluna. Nena, no

Somiava de Sant Lluís, somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un vals saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyà.

seua mare, quan va despertar, li va dir fia't meua i ell es va posar a plorar. I quan son pare va sentir aquell soroll, li va dir fia't meua, tu estàs emprenyada, tens un ull de poll.

0: sos un padre. ¡Sí!
1: Llegeix Llentrisca.
2: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear. La llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Fané i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

vaig carregat. Aquest cop no m'han parat, aquest cop no m'han parat. Vine abrigat, perquè encara fa fred en aquest temps m'has dit. Vine abrigat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: Això són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, cada no, any van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria va entrar Antoni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Celsic,
0: també, no hi ha, sí, sí, sí,
1: i Antoni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé qui és. Que no sé qui és,
1: però... Van durar, Antoni Jordi va durar no molts anys, però un quants d'anys,
0: sí.
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Noltro.
0: En Dobles també, sí,
1: també
0: sí,
1: va
0: sí.
1: tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana bateria, també, sí, sí, sí. sí
1: poc
0: sí.
1: temps, però ha tocat en Noltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat
1: I,
0: bastant de gent.
1: I ha passat, ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que és a...
0: En Loren.
1: Sí, sí, Loren, sí. Ja, en Loren i en...
0: Ja és més.
1: Més cap aquí. Sí. Perquè en Loren i en Popi
0: sí.
1: van venir després de Deborah Carter i So Museu.
0: Deborah Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. etapes, no?
0: Sí, sí, sí, I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
0: sí.
1: us diu que es retira.
0: Ok.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tomala, amb el Berlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Ep, com va?
1: Molt bé. Enguany m'he apuntat a l'escola d'adults de Menorca.
0: Ah, sí? I què hi fas?
1: Es dilluns ganxet, es dimarts francès, es dimecres cuina creativa... També faig els curs de tas de vins i de cervesa. Tirenfona, informàtica, ESO, balls de saló, joc maonès...
0: N'hi ha per tots els gustos.
1: I a tots els pobles.
0: Saps què? M'hi apunto també i així m'atrec un certificat de professionalitat.
1: També pots fer el curs d'accés a grau superior a universitat.
0: De dalt de tot. I vaig ara mateix.
1: Matrícula oberta a través del web escoladadults.menorca.es o presencialment a Mó, carrer de Sant Joan 10 i a Ciutadella, carrer de Mallorca 67. escoladadults.menorca.es. Aprendre t'obre noves portes.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Haver de curar una ferida en unes mans alienes que hagin treballat molt dur durant anys és tot una experiència. Es detecten arrugues, línies, durícies. S'observen antigues ferides ja cicatritzades i tints que han penetrat per sota de l'epidermis. Els dits de la gent que ha fet molt de treball manual solen ser poderosos i delaten les moltes vegades que han hagut de tancar-se amb força sobre algun objecte. La vista detallada d'unes mans laborioses transmet una suma de vicissituds, pròsperes o adverses, que s'intueixen o es dedueixen ràpidament.
2: Època de muda. Capítol 1. Les mans de l'entorn.
1: Diuen que netejar i cuidar les mans d'alguna persona que hagi treballat molt és un bon exercici per als joves que s'han criat en un món relativament regalat. Perquè en pocs minuts es pot percebre que la vida no és igual per a tothom i que algunes persones han hagut de fer molts esforços per tirar endavant. Algunes escoles d'emprenedors empresarials ho recomanen com a sistema per entendre la cultura de l'esforç. D'una manera similar, l'observació de l'entorn ofereix informacions i sensacions que denoten les experiències que poden haver succeït. Es detecten alguns fets d'origen natural, com ara els grans blocs de pedra dipositats a dalt d'algunes penyals de litoral, que indiquen els enormes temporals que qualque dia es van donar. O es veuen els fòssils d'animals marins dins la pedra sedimentària, que en algun moment va ressorgir del fons del mar, empesa per les immenses forces orogèniques. Però també es poden detectar, al nostre voltant, les diferents ferides que l'activitat humana va causant al planeta. Des de constatar la gran baixada en la densitat d'ocells que solquen el cel de l'estiu, fins a enyorar les diverses fonts que l'excessiva explotació de l'aqüífer de les darreres dècades ha assecat. Des de notar l'absència del cant de les granotes en alguns indrets urbans, fins a veure com algunes plantes exòtiques s'escampen per la natura. Des de palpar la urbanització d'algunes tanques conegudes, fins a avergonyir-se dels fems que es veu al mar des del moll del port. Estaria bé que alguns que reneguen de manera compulsiva de l'ecologisme fessin net les mans del planeta i curessin algunes ferides. Potser faria el mateix efecte que dèiem abans i les coses es podrien veure d'una altra manera. Quan es participa activament per recuperar ecosistemes degradats, per refer paisatges ferits o per cuidar animals silvestres necessitats, el panorama canvia i es comprèn que hi ha algunes dinàmiques que cal intentar evitar en el futur. El Papa, màxim representant de l'Església Catòlica, va fer fa uns anys una encíclica molt valenta on es posicionava clarament a favor d'un canvi de rumb en els temes ambientals. Reclamava que els governs i l'imaginari col·lectiu deixessin d'estar sotmesos a l'economia financera i que la llista de les coses importants fos reclassificada. És un gest que, més enllà de les creences de cadascú, pot tenir una influència considerable en alguns sectors tradicionalment allunyats dels postulats ambientalistes. Tant de bo. I els conflictes econòmics i la pèrdua progressiva de poder adquisitiu que patim també ofereixen un context adequat per buscar noves fórmules que vagin en una línia més racional i amb visió de futur.

0: una economia que aposti més pels serveis que per les infraestructures, que busqui rebaixar de manera substancial tant la càrrega energètica fòssil de les activitats com el volum de materials i de posteriors residus que necessiten, que opti per fixar l'economia local i afavoreixi processos productius responsables. És hora de prendre decisions considerant els efectes reals que es provoquen, més enllà de la irracionalitat palesa d'alguns dogmes econòmics. Tanmateix, aquest model de progrés basat en el creixement permanent que s'ha imposat fa anys, que mai ha netejat les mans del seu entorn ambiental, ens condueix sense remei a trencar un sistema superior, com és el funcionament planetari. Per això, molts tenen ja clar que els antisistema no són els que demanen que els temes ambientals es tinguin en compte. Els antisistema són els que pretenen continuar fent les coses com fins ara.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Check Pons.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre comença la primavera d'hivern. Antigament, a les Balears, i també a molts llocs de parla catalana, la tardor es coneixia amb el nom de primavera d'hivern, una locució molt ben triada, ja que ens trobam en una estació de transició entre l'estiu i l'hivern. La tardor astronòmica comença entre el 22 i 23 de setembre, però a nivell meteorològic aquesta estació comprèn tot el mes de setembre, juntament amb l'octubre i el novembre. Com ja sabeu, moltes plantes floreixen durant els mesos d'abril i maig, però n'hi ha que també ho fan a la tardor. Avui ratllarem de tres d'aquestes plantes, les esparagueres, la ceba marina i el safrà bord. Dels tres tipus d'esparagueres que tenim a Menorca, les més comunes són l'esparaguera borda i la de menjar. La borda floreix ara i la de menjar fa una primera floració a la primavera i una segona, la més abundant, també ara. Són unes flors petites però molt abundants i com a curiositat dic que són d'un sol sexe. És a dir, hi haurà esparagueres que només faran flors mascles mentre que d'altres només en faran de femelles. És per aquest motiu que hi ha plantes, les femelles, que cada any fan fruits, les típiques bolletes que solen veure. Mentre que d'altres, les mascles, no en faran mai. Fixeu-vos-hi la pròxima vegada que aneu pel camp.
3: Avui

0: La ceba marina comença la floració a mitjan estiu i arriba fins a l'octubre. Es caracteritza per tenir un bulb o ceba bé arran de terra que moltes vegades acaba sobresortint. És important dir que la ceba no es pot consumir per ser tòxica. Fa una espiga amb moltes flors blanques que recorda un poc a una caramuixa. Bon i segur que l'haureu vist qualque vegada quan anau pel camp.
1: Que la tardor t'estima com t'estimo jo.
0: I per acabar, ratllarem de safrà bord, una petita planta que comença la floració per setembre i l'acaba a finals d'any. Es tracta d'un endemisme de Menorca i Mallorca, que viu preferentment a les terres primes i rocoses de vora la mà. Les flors són d'un color lilós i, a pesar del seu nom, són molt polides. Polides com la mateixa tardor o primavera d'hivern.

En aquest capítol hem escoltat les quatre estacions de Vivaldi: Flor de tardor de Marcel i Júlia i Tardor de Berlat. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

Mai, darling. Jo no em puc dur més d'internet. Necessit tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Tenga luz que viene el sistema. Younger Music.

0: Yandomir.
1: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: I com tot bon viatge, comencem fent la maleta. Perquè ja sap que tot viatge comença quan comences a pensar quines coses ficaràs a la maleta, quines deixes, quines se t'oblidaran i totes aquestes coses. Així que no podíem començar d'una altra manera. Aquesta cinquena temporada comença amb un relat que ja veurem si us deixem a mitges i l'acabem en el següent capítol o si ens avantem tota la història. El cas és que aquest conte es diu La maleta, de Núria Parera. Va, mariners, marineres, desconnectem una estona del nostre entorn, obrim els cors i la imaginació, que aquesta història ja comença.
1: Andrea Oyamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, esclar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvar-se por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas,
2: no.
3: La melena salvavidas.
2: Exacte, exacte.
3: Mare meva.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera... Els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En prenen a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en parella moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors, i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

La femella és d'un color marrón més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

Hola, Radio Farer! Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: L'Ajuntament de Mo anuncia que afegirà unes gotetes de xuriguer a l'aigua potable del municipi. Ja total, per provar si així la fem potable o apta pel consum, o com es digui això, afirma una font guinyo-guinyo anònima. Després que Pime anunciï que per no sé quina tendència turística de no sé què faci que un 45% de les empreses tinguin pèrdues enguany, Graham Pearce anuncia la seva nova cervesa Pale Ale en llàgrimes d'hoteler. A llorar a la lloreria.
1: Jo la compré en aquesta.
0: L'Ajuntament del Castell torna a comptar amb un membre de Desocupa, aquesta vegada per un club de lectura a la biblioteca. Els usuaris, molt sorpresos en la selecció de llibres, bàsicament còmics i llibres d'en Teo, que per qualque raó, des de Radio Far, no aconseguim esbrinar per què ha triat aquests llibres un membre de Desocupa. No ho sé, jo què sé. Per què?
2: Por qué? Porquejades!
3: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: ajuta-me a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Trobar personal preparat i disposat a treballar de valent en un restaurant d'estiu s'ha convertit en una odissea. L'establiment familiar fa anys que rutlla, però obrir des dels berenars dels matins fins als sopars dels vespres requereix una plantilla que constantment entrava en crisi. Això ha duit a un replantejament que ha resultat virtuós.
1: Època de muda. Capítol 47. Canviar el rumb.
0: Després de dues temporades de passar molt d'estrès perquè les coses sortissin bé i que la clientela marxés contenta, l'amo va decidir fer un cop de cap. Ara només fan un torn de feina i tanquen després del dinar. I resulta que ha estat un encert, des del punt de vista econòmic i també pel que fa a la qualitat de vida dels treballadors. A la societat actual sempre incentivada al consumisme, sovint es confon el volum que mou el negoci amb els resultats del negoci. I moltes vegades, reduir el volum vol dir augmentar els beneficis. Perquè a partir de cert moment, les despeses afegides s'enduen més diners que els ingressos que se'n deriven. Això ho coneixen bé alguns ramaders de Menorca, que han acabat rebaixant el nombre de vaques i així han aconseguit augmentar els beneficis. Pel mateix motiu que en el cas del restaurant. I és que el bestiar que no pots alimentar a partir d'una producció raonable de pastura a la pròpia finca obliga a comprar pinsos i farratges externs, que tenen un preu superior als ingressos que generen les vaques afegides. Tenir manco animals també vol dir reduir molt de caps i tensions, així com alliberar temps per poder fer altres coses que poden ser més estratègiques per a la viabilitat econòmica i per a la qualitat de vida de la gent. De vegades, menys és millor. Com és lògic, potser podran oferir una altra òptica a l'empresa de begudes que ven al restaurant, al repartidor que les hi porta o la tenda que ven pinsos als pagesos. El món està format de moltes peces i totes tenen la seva importància. Però amb un poc de visió de mig termini, més enllà de salvar l'any, tan de moda actualment, hauria d'interessar més que el restaurant no acabi tancant o que el pagès no hagi d'anar a fer de jardiner perquè no surten els nombres. Perquè si arribem a aquest punt, el negoci no serà menor, serà zero. La saturació turística és un dels temes actuals que provoquen debats, anàlisis i reflexions. S'entreveu un interès important d'alguns sectors per evitar que un procés així prosperi, perquè hi ha el risc que la gent arribi a conclusions similars a les dels exemples citats. Per això hi ha intents reiterats de catalogar aquests moviments com a antiturístics, a fi de situar les potencials alternatives en una situació de marginalitat. Però molta gent ja ha vist que el turisme, en realitat, ven l'entorn que millor s'ha conservat. I l'han conservat aquells que ara es pretén catalogar d'antiturístics. No es tracta d'anar contra el turisme, es tracta de canviar el rumb d'un creixement que ofega. Buscar una economia que generi beneficis reals, que millori la vida de la gent i que vagi recuperant un planeta que també s'ha de poder habitar en les pròximes dècades. És un camí que s'ha de recórrer amb convenciment i satisfacció.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Escac i Mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim la segona part del segon capítol d'aquest podcast, aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, a vegades no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que van néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final
3: del 38.
2: Sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Encara dones sí, guerra, sí. Qual que el lot d'aquests petitots, eh?
2: Sí, sí, sí. Sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Fart.

Es menorquí és un dialecte des català que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo. Que sempre poc

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare, un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: En aquest tercer capítol, tornam amb ganes de més. Començarem fent sobretaula en connexió amb el Principat de Catalunya, conversant amb la convidada d'avui, na Berta Llós, glosadora, pedagoga i investigadora feminista i autora del pròleg del llibre Revers, que ens ajudarà a aterrar la realitat dels països catalans algunes de les qüestions que s'han anat tractant en els capítols anteriors.
1: Seguirem fent memòria en la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes desglosat menorquí d'un temps enrere. A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar al 12è Festival de Circ Social de Circaos, per tal d'esbrinar si el circ i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altra veu de sa glosa. Un podcast del col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I aquestes perspectives poden ser efectivament molt diferents. Avui xerrarem de rock, no us heu equivocat de programa, però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrarem us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Joanico. Bon dia, Cris.
4: Molt bon dia.
3: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro mos estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
4: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
3: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
4: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament, que vaig començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16-17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida.
5: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

de tu també xerren, que ho tinguis clar. No creguis que ets diferent ni especial, no lliuraràs del sastre que t'al sal. En el mateix moment que dius adeu i gires el cap, sa llengua esmolada fa tant de mal, sigui en el boca a boca o a les xarxes socials. Sense cap mirament, culpable és l'innocent, i la mentida inventada es torna en veritat latent. De tu també xerren els amics, els enemics,

0: protegit dels déus quan esperes apurat a no partir el primer del grup i la reunió i així atacar millor per darrere tothom. Aquesta és la història, tothom la coneix, la critica i la pratica, tothom la pateix. Escolta el xerbet, com crida, com obre ferides que no es tancaran ni s'oblidaran mai més. De tu també xerren els amics, els enemics i tota sa gent. Xerbet. Xerbet.
1: No és crit pell de transatlant.
2: De callar el
0: xerbet.
1: Diuen que ell no ho sabia.
2: La dona no ve repentida.
1: La dona no ve repentida.
2: Diuen que ell no ho sabia.
1: De callar el punyetero.
2: No és crit pell de transatlant.
0: Xerbet.
3: Xerbet.

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferran fort el bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Amics, amigues, molt benvinguts. Una altra vegada mos tornem a posar aquí davant dels instruments per compartir una horeta de música de Menorca. Arranca una altra gramola, arranca una altra excursió musical i avui la centrarem tota en un músic poc conegut i la seva música també poc coneguda, que fa ja uns quants d'anys que és mort, que bueno, havia nascut el 1880 i va diguem, viure dins del segle XX, però que fa uns quants anys que és mort, i que no és altre que Mestre Biel Cardona Enric. Després en xerrarem amb ell i explicarem quatre cosetes d'ell, quatre anècdotes, mentre anem compartint la seva música i les seves cançons, que veureu que són diverses. Música per banda, música tradicional, folklòrica, música de piano, música d'orgue i bueno, un poc de tot. Música coral també. Abans de res, com sempre, anem a posar la cançó que vam deixar enganxada la setmana passada i que avui direm qui són ells.

La cançó ja ho havíem dit, es diu Camí de Cavalls, i el seu autor és en Xavi Criado. Xavi Criado és un pianista català, professor de diferents escoles, escoles municipals de Barcelona, i ell és pianista, i a part de que ha participat en diferents gravacions en bandes sonores i això, el que té d'interès per nosaltres és que de ben petit venia a estiuetjar a Menorca i ha vingut sempre i ara ja de major ha seguit vinguent i no només ve a estiuetjar aquí una setmaneta sinó que ve i passa des de dos mesos, tot el juliol i tot el mes d'agost normalment és per Menorca. Aquest disc està escrit tot seu i tots són passatges de Menorca, una visió romàntica de la nostra illa, el Pont d'en Gil, el Faro de Favàrich, bueno, un poc això, no? El Mitjor Gran, Paret Seca, això són els títols de les cançons, i es va fer el 2019 aquest disc, i amb ell va gravar un... tocava el contrabaix, un músic de l'Orquestra Simfònica de Barcelona, un músic seu, un Damià Arenas, ja jubilat, i el clarinetista era en Francesc Puig. Tres amics interpretant les obres d'ell, i en aquest disc, que quan va sort de presentar-lo aquí a Menorca i a Barcelona també, de fer un poc de promoció, fer alguns concerts, va venir la pandèmia i no es va fer, i allà va quedar sense fer-se. Vull dir que és un disc gravat abans de la pandèmia, que no ha disposat de promoció i bueno, ha quedat com aturat, però que sona li lleva que són unes obres molt guapes i bueno, ja està, de tant en tant el posant per aquí. Anem a centrar-nos avui en la figura de Mestre Biel Cardona Enric. Aquest senyor, bueno, sent de Ferreries, jo també, en el seu moment vaig interessar per ell i més endavant vaig fer un treball biogràfic sobre ell amb l'ajuda d'un senyor, de Miquel Cardona, que ja és mort malauradament, que era net seu. Jo no és família meva, jo som Cardona però no és familiar meu, aquest senyor no era familiar meu. Per l'interès que m'adona sempre jo la música, em vaig interessar per aquest personatge i vaig fer un llibre fa anys ja, una vintena d'anys, sobre la història o petita història de la música Ferreries, i vaig recollir un poc els quatre que havien fet una mica de renou aquí en el meu poble, i el primer personatge era ell, i bueno, vaig escriure una mica de cosa arrel de so. Jo vaig conèixer Miquel Cardona, que era un net seu, que va gestionar la galeria Retxa, dissenyador, pintor, humorista, una gran persona, una bellíssima persona, en la qual vaig fer molta amistat després d'haver fet aquest llibre, i ell m'ha dit que volia fer una biografia del seu avi. Per aquest motiu, sempre que jo trobava qualque informació que li pogués interessar, l'enviava per correu, mos telefonàvem, mos vam de tant en tant, sempre era fitxa les festes de Sant Bartomeu i sempre solíem seure a la fresca una estoneta junts. Bueno, un gran amic. Es casa que la malaltia se'l va endur i el llibre, la biografia que ell havia de fer, va quedar sense fer, i jo, un servidor, vaig recollir els apunts que ell tenia, perquè tot el que tenia redactat es va perdre, però sí que tenia apunts, manuscrits, així, i de tot el que ell havia recollit i el que havia recollit jo, vaig fer un treball que el vam signar tots dos, i que el van presentar en el Premi d'Investigació aquí del meu poble, i va quedar guanyador. Aquest llibre se va publicar, està editat, i conta un poc la història d'aquest personatge que avui vos explicaré un poc per damunt. Així tot, no vos vull matxacar de molta informació, ja fa molt de sona que xer, per presentar-vos això, vos poso una cançó, una peça de piano d'ell, i llavors seguirem xerrant.

La cançó es diu El viatjant. Aquesta peça a piano es diu El viatjant i la pianista que va gravar aquesta peça és Nanoli Seguí. Bé, anem a veure una mica la història d'aquest senyor. Va néixer un 24 de desembre, el dissabte de Nadal de 1880, a un dels carrerons de Ferreries, que era molt petit en aquell moment, el poble. No és que sigui molt gran encara, però llavors encara era més petit del que és ara. Va néixer al carrer Sant Joan, número 21. Bé, ell, son pare era ferrer, ell era ferrer, i eren molt religiosos, eren molt de missa, i va venir un rector, un tal Miquel Fluixà, que bueno, li agradava molt la música en aquest senyor, i tenia intenció de muntar una orquestra d'ocarines. Sabeu que són les ocarines, eh? Normalment solen ser d'argila, eren d'argila, de terra. Avui en dia n'hi ha moltes que són de plàstic o inclús n'hi ha de metàl·liques. Són com unes... com un ou, diguem, unes closques tancades, un ou aixafat, i que té uns quants de foradets i un lloc per bufar. És a dir, tu bufes allà i vas pitjant, vas destapant forats i va fent allò diferents notes. Llavors, ell li agradava molt la música, això estic xerrant de la seva infància, el més petit de tot, en pocs anys, i amb en Miquel Fluixà que van intentar muntar, que havia de muntar una orquestra d'ocarines, això ho explicava el mestre Vial, que al final eren total uns quants de lots que anaven allà a sonar i ell els hi va mostrar o els hi va donar aquestes ocarines. Ell tota la vida en va conservar dues, una de més petita i una un poc més grossa, en diferent so. El cas és que ell li anava bé sa música, li anava bé sa música, l'orquestra crec que no es va arribar a fer mai, i li anava molt bé també tocar sa flauta i o sa viol, diguem, no? No sabem si realment va fer de fabioler o no. Jo penso que no, però de la manera com ho posa els seus escrits biogràfics no queda molt clar si va ser fabioler o no. El que està clar és que ell tocava el fabiol i va tocar en diferents ocasions davant gent tonades de fabiol. Llavors és molt interessant perquè trobam escrit un document seu, una nota, una partitura on posava algunes tocades de fabiol que es van fer entre l'any 1890, quan ell tenia 10 anys, i 1899, fins que ell tenia 19 anys. Ell va anotar les tonades de fabiol, les melodies que feia el fabioler. És molt important això, és un document importantíssim, no per ell ni per Ferreries, sinó per Menorca, perquè està clar que en aquell moment es fan unes tonades que ara ja s'han perdut. Jo sempre dic que es fa violers un temps, i les bandes de música també, a les festes patronals no estaven encursetats com estan ara. De fet, en alguns pobles estan més que altres, la part de Llevant no es mira tant això, en canvi la part del centre i la part de Ciutella, de Ponent, sí que es feia violer unes tonades molt concretes, en moments molt concrets, i ara has de sonar això, ara has de sonar allò, i bueno, està molt encursetat. La part de Moll hi ha un poc més de llibertat, i jo estic segur que abans també hi havia molt més marge. Les bandes no sempre tocaven el jaleo, i els fabiolers no sempre tocaven la mateixa tonada. De les 5 tonades que va recollir, hi havia, per suposat, la colcada, el ball d'Escòcil, i 3 tonades més que ja no es toquen. Anem a posar una d'aquestes sonades de fabiol que es fa a Ferreries entre l'any 1890 i 1899. Estem xerrant d'uns 125 anys, que no és broma. Anem a sentir una d'aquestes tonades de fabiol.

Ja ho heu sentit. Quina melodia també més polida i més curiosa que es tocava i que ja no es toca. Després que va recollir, algunes són ben difícils de tocar, però bueno, que es poden tocar amb un Fabiol. Bé, aquest senyor al final no va muntar l'orquestra d'ocarines i el rector, aquest Miquel Fluixà, el van destinar a un altre poble i va venir aquí un altre capellà, que era Nermenegildo Pons, i aquest senyor tocava el piano, i ell es va interessar perquè li mostrés a tocar el piano, o sorga, diríem, no? Mestre Bial, vull dir, es va interessar. I bé, era un al·lutat, i que sí, va dir que li mostraria, li va mostrar quatre nocions de música, a partir d'aquí va arrencar la seva carrera, Nermenegildo Pons. Ell sempre diu que és el seu primer bon professor que va tenir. Aquest senyor no tenia piano aquí, per practicar tenia un teclat pintat damunt un tros de llenya, i allà li mostrava la posició dels dits, i li feia fer uns moviments i tot això, fins que al final ell va dur el piano seu, aquest senyor, Nermenegildo, i bueno, allò va avançar, diguem, es va començar a aprendre de tocar els teclats. Quan aquest senyor el van enviar, van canviar de parròquia, ell tenia 14 anys, mestre Bial tenia 14 anys, i ja tocarejava una mica el teclat, l'orga, diguem. I li van dir que, bueno, que podria tocar l'orga de l'església i ell seria l'organista a partir d'ara, no? Diuen que els peus no li arribaven al teclat. Sabeu vosaltres que els orgues normalment tenen el teclat de les mans, però en els peus també solen tenir un teclat. Que amb els peus solen... ell no li arribaven els peus allà. I bé, el rector que va venir nou va dir molt bé, tu pots tocar el piano aquí o l'orga, però t'aniria bé seguir practicant i seguir anant a escola de música, no? I va anar amb un capellà mercadalenc, en Jaume Galmés Fluixà, que era un conco de Llorenç Galmés, que de vegades n'han xerrat d'ell. Era un conco de Llorenç Galmés, era un senyor que era missioner, havia estat a les Amèriques i havia arribat una mica malalt, i era molt bon músic. De fet, a les Amèriques vivia de la música, a part de ser religiós, i aquí va ser qui li va seguir donant classes. Ell s'anava cap al Mercadal, a escola, a peu. No hi havia bicicletes, hi havia carros, per suposat, però ell anava a escola dos dies per setmana a Mercadal. Bueno, fins que aquest senyor va morir. Però anem a posar ara una altra cançó. En aquest cas posarem unes peces d'orga de mestre Bial i llavors seguim amb la seva història.

La cançó que hem escoltat es diu Noces d'un príncep. No vos ho esperàveu, eh? Que a Sagramola escoltàssim peces així, d'aquest calibre. Noces d'un príncep, sort que heu sentit, sort que escoltàveu aquí, és sorga del Secós de Ciutadella i l'organista és Nalu Bakletsova. Aquesta teclista, aquesta pianista o organista ucraniesa que viu a Ciutadella i que ha fet tanta feina amb el món de les escoles de música, no? Naluba tocant aquesta peça de Mestre Bial que és de Ses noces d'un príncep. Bé, quan aquest senyor Mercadalenc, pianista missioner de les Amèriques, va morir, es va quedar altra vegada sense professor i llavors va fer el pas definitiu, diríem, perquè va anar a escola amb un professor italià, molt bon professor, Domenico Bellissimo, i en Domenico Bellissimo moltes gent com Deseo Mercadal, historiadors d'aquelles èpoques en xerren molt bé d'ell. És un senyor que va venir aquí amb una companyia d'òpera que li va agradar a Silla, es va enamorar i va quedar a viure aquí. Amor, va fer molt de concerts per aquí, estem xerrant de l'any 1900, principis de segle, per allà amunt, quan Mestre Bial tenia una vintena d'anys, bueno, i va anar a escola amb en Domenico Bellissimo. Sa manera és curiós perquè per anar a escola a Amor, allà a principis de segle, s'aixicava a les 2:30 de la matinada, a les 2:30 de la matinada, aixicava i amb un carro d'un traginer, de gent que traginava, que anaven cap amunt duent coses, tira, allò mig ajegut, damunt sacs de carabó o damunt llenya o damunt qualsevol cosa, ell se posava damunt el carro i el viatge es feia llarg i cansat, imagineu-vos, de Ferreries fins a Mó, el carro segurament havia partit de Ciutadella. Sí, quan sigui ell allà damunt, fa moltes estones dormia damunt el carro i arribava damunt les 8 a Mó, anava a escola i després, a mitjan matí o entrada de cap vespre, tornaven cap a poble, arribava a entrada de fosca a poble. Això era el trajecte. Amb aquest senyor va aprendre música, va aprendre el que és ser pianista i bueno, tot el que va aprendre ho va aprendre d'ell, diríem, no va ser el seu darrer professor. A partir d'aquí tot va ser autodidacte i a la vegada també li va aconseguir un piano. Aquest senyor li va aconseguir un piano que la seva família van comprar. Ell feia feina de ferrer i a la vegada tocava el piano a l'església, sobretot. A la vegada també, com veurem, va estar ficat en el món de les bandes de música, que ara vos n'explicaré un tros. Però abans anem a escoltar una composició de Mestre Bial, una composició per banda que ell va fer dedicada en el sant patró dels ferrers, aquest Sant Eloi. No sé si ho sabíeu, però Sant Eloi és el patró dels ferrers. Va dedicar una cançó a Sant Eloi i sa banda de Ferreries la va gravar en una ocasió. Per tant, anem a escoltar la cançó de Sant Eloi, que és una obra per banda de Mestre Bial Cardona.

La peça que hem escoltat es diu Sant Eloi, patró dels ferrers, i està escrita per el mestre Vial. Hi ha que dir que les bandes de música de fa 100 anys no eren iguals que les d'ara. Anem a posar un exemple. No hi havia saxos, no hi havia saxos, i eren més pocs músics, per suposat. Aquí estem, hem escoltat una banda amb uns 80 músics, però en aquell moment ell ho va escriure per una banda de 14 o 15. Llavors va haver de fer un arranjament, una adaptació. També és curiós que el flautista que hi havia a Ferreries, que era en Mevis, que dèiem, jo no el vaig conèixer, un senyor, no, vaig conèixer descendents seus, però en Mevis aquest, el flautista, no el vaig conèixer. En Mevis aquest era molt bon flautista, però no sabia llegir música. Per tant, les partitures de Mestre Vial mai duen partitura de flauta escrita a les bandes. Però veus les fotos i sempre hi ha un flautista. Aquest senyor, no sé com anava, devia anar en el seu aire. Bueno, llavors, per resoldre aquest tipus de diferències i de peculiaritats, va ser en Litus d'Arquimbau qui va fer un arranjament de les partitures originals de Mestre Vial i els va adaptar per una banda més actual. Si aconsegui, la cançó era aquesta i devia sonar més o manco, com a so, més senzilla, manco músics, i bueno, un poc això és història. Mestre Vial es va aficionar a tocar el piano, però tocava també el clarinet, també sabia tocar el bombardí, tocava diferents instruments. I llavors ell es va posar a sonar en la banda de música. En la banda de música que hi havia a Ferreries, de principi del segle XX, ell hi sonava, era un dels músics de la banda. I dins la banda hi va començar a haver moltes rivalitats de caràcter polític, és a dir, uns pensaven d'una manera, uns altres pensaven de l'altra, i els músics estaven molt dividits. El poble també estava molt dividit, perquè hi havia uns bars, un bar sobretot per uns, per als republicans, hi havia un altre bar més per als conservadors, i on anaven a un bar o anaven a l'altre. Va ser un dia vinguent des migjorn, diuen que vinguent d'un concert des migjorn, que el director els va dir: avui foscat anarem a sonar en el bar aquest, a fer una sonada. I era el bar dels republicans. I llavors els conservadors es van dir: ja està bé d'anar a sonar en aquest bar, es van barar, i es cases que no hi van anar a sonar, i es van separar. La banda va quedar minvada, amb molt pocs músics. Al cap d'un anyet o així va sorgir una altra banda, i a Ferreries hi havia dues bandes. És una història molt curiosa del nostre poble, en dues bandes, en un poble tan petit, que a més barades entre ells, que quan es trobaven es fotien llenya, així de clar. Perquè se conten històries d'autèntiques batalles campals, de trobades de les dues bandes. Bé, si com sigui, les dues bandes va durar uns 6 o 7 anys, que van conviure aquestes dues bandes, i ell tocava la conservadora, la banda conservadora, i el director de la banda conservadora li va deixar el puesto a ell. Ell va acabar dirigint la banda, la banda conservadora. Anem a escoltar ara una altra cançó escrita per banda, també de Mestre Vial. Una cançó que es va fer molt popular dins dels anys 50 més tard, quan la banda de Ferreries solia anar a les processons de Maria Auxiliadora a Ciutadella. Ell va fer una cançó, una obra per banda, que és de Maria Auxiliadora, aposta per anar en aquestes processons, i diuen que aquesta obra triomfava. Està enxerrant dels anys 50. Així, tota aquesta obra no sabem de quin any està escrita, però als anys 50 sabem que l'interpretava allà a Ciutadella. Anem a escoltar la cançó de Maria Auxiliadora.

Aquesta cançó, jo em va passar un cas, aquesta cançó l'havien tocada, ja vos dic, dins dels anys 50 la tocaven, però es va deixar de sonar, la banda no, ja no la tocava, de fet ja no la toca tampoc ara, però van fer un concert homenatge a Mestre Biel, aquí a Ferreries, toca el 2008, crec que recordar, no estic segur, i van tocar aquesta peça, i de vora jo estava assegut un senyor que havia tocat tota sa vida, ell tocava el clarinet, havia tocat tota sa vida en sa banda i que moltes vegades havia tocat aquesta peça. I fa, per tant, en aquell moment, fa, potser fa una cinquantena d'anys que no la sentia, sa cançó. Molt de temps. I ell es va emocionar molt quan la va sentir, va fer emocionar jo també, perquè l'home li queden set llàgrimes, no? Quan va sentir aquesta peça, així en plan triomfal, així en banda, i bueno, mos va agafar allò, estremoló. No? Bé, Mestre Biel té una cosa molt important, que ja en vam xerrar un programa, així com vos he xerrat també de les tocades de Fabiol, aquí n'han posat una que, de les que ja no es toquen. Una curiositat, la vaig explicar en pèls i detalls a un programa que van dedicar a es Jaleo, perquè ell va escriure la partitura per es Jaleo, perquè l'ha tocat la seva banda, i és el document, és la partitura més antiga que hi ha a Menorca, escrita de com a Jaleo, no? Està escrita l'any 1920, quan les altres són bastant posteriors, tant la de Ciutadella com les d'Amor, que són d'en Gustaví i són d'en Quique Villalonga, són de dins dels anys 60. Aquesta banda, la cançó de Jaleo, la peça de Jaleo l'han tocada sempre, de tota la vida, de tots els pobles, d'oïda i sense partitures. Manco a Ferreries que sí que hi havia una partitura. Llavors li feien cas o no, jo crec que ara no sé si seguien moltes papers o no, però sí que estava escrita, perfectament escrita. I això està recuperat i està degudament tot registrat i comptabilitzat. D'això ja em vam explicar en detall en aquell programa d'Escaleo i no m'extendré més amb això. Ell ja us he dit que era molt religiós, excessivament religiós. Tenia, a part d'això, molt mal gènit. Tenia molt mal gènit. Va intentar dirigir les corals que hi havia a l'església. Bueno, els va dirigir, però era, bueno, tenia una manera de ser que no ajudava gaire que la gent s'hi apuntàs a cantalla, no? Però va escriure molta música religiosa, no només peces d'orgue, que aquesta peça que han posat, per exemple, i d'altres que té escrites d'en, que els interpretava a vegades a moments de calma o quan la gent sortia o en alguns moments d'actes religiosos ell els interpretava. Però va escriure també moltes músiques per interpretar mentre es fa la missa, no? Mentre hi havia la celebració. Algunes eren per coral, altres per cantants, a veus, i altres purament per orgue, no? I llavors té sants, té aleluies, i té moltes coses d'aquestes. Vos posarem una cançó que va gravar la coral Clau de Sol, quan no podria ser d'altra manera, que és un tanto mergo, que ara vos explicaré el que és un tanto mergo, o bueno, no sé si, sí, vos ho explicaré, anem a veure. Bé, són explicacions que jo t'ho emprentes que molta gent ja ho sap i que per tant no hauria per què anar a dir, però la música religiosa, la major part de les vegades té un textes molt concrets i molt específics, són molt repetitius, la majoria de religions ho tenen en això, uns textos, unes lletres molt repetitives, com pugui ser una Ave Maria o pugui ser un Pare Nostre, que sempre és la mateixa lletra, no? Però que diferents músics l'han anat musicant, no? Llavors, totes les parts de la missa, diguem, es poden musicar, de fet s'han musicat en alguna ocasió, i llavors el que es de tanto mergo és la darrera part, les dues darreres estrofes del que es diu simne eucarístic, espanja lingua, que estava escrit per Sant Tomàs d'Aquino, que normalment et sol cantar mentre es fa l'adoració del Santíssim Sagrament. Ell era molt dels adoradors, va ser el president dels adoradors, i bueno, no en va escriure un, en va escriure dos o tres de tantum sergus, ell. Hi ha Tantum Ergo de l'any 43, vull dir, Mestre Biel té diferents tantums ergus. N'hi ha uns quants descrits molt populars,
molt populars, però després hi ha versions d'altres músics que han musicat tant uns ergos, com Mestre Bialkin, ha fet dos, el mateix que podrien dir des d'Ixelm Lodols, que hi ha moltes versions musicals en la mateixa lletra, per suposat, i a més cantat en llatí. En aquest cas, s'acordàvem-nos cantar que tant un ergo acompanyat a sorga per Naluba Kletsova. Escoltem-nos tant un ergo.

de mestre Biel. Té un extens munt d'obres escrites, però són així, més o menys és el que hem escoltat, no? Aquestes són peces de piano, peces d'orgue, peces per coral i peces per banda, sobretot. Anem a escoltar encara una darrera peça de piano que es diu Lamentacions d'un cec.

Lamentacions d'un sec. Mireu, ara ja no es graven discos, de fet ja es graven poquíssims CDs, però músics com ell, com Mestre Biel, o com Bartomeu Carreras, per exemple, en trobam molts per molts de pobles, que hi ha moltes coses escrites d'ell, però poc conegudes i poc interpretades i, per suposat, poc gravades, no? Llavors és una llàstima, perquè el fet que això hagi sortit un disc en peces de Mestre Biel o en peces de Bartomeu Carreras, per exemple, ja ens dona peu a que puguem conèixer la seva música i puguem apreciar-la. Sí que es ve que gent com en Lluís Cintes i en Tomeu Olives han tret a la llum bastantes obres de compositors menorquins, però jo sempre reivindic que aquestes peces s'han d'aprofitar, s'han de conèixer i s'han de donar a conèixer, sobretot, no? Bé, avui hem vist aquest personatge i ja està. La idea era aquesta, presentar-vos aquest músic, dir-vos un poc el que havia fet i que conegueu un poc la seva música. Per tant, això mos ha duit a passar per música religiosa, peces d'orgue, peces a piano, peces a banda, un estil de música que no és el nostre habitual, però que també música, perquè dins els nostres programes hi cap tot el que sigui de Menorca, per suposat. Per tant, benvingut sigui. Mestre Biel Cardona Enric, avui ja li hem fet aquest repàs i bé, ja ho sabeu, els qui vulgui sentir la música de Mestre Biel Cardona, hi ha un CD per aquí que roda i que qualque vegada es pot trobar encara. Està fet dins el CD que el van fer el 2012. Res més, ja estem al final, a la coa, no mos fem falta més que donar-vos l'agraïment per haver aguantat fins aquí aquest programa i desitjar-vos molta salut i molta alegria, sobretot molta felicitat i bona música. Vaig deixar-vos una cançó ben diferent de tot el que hem escoltat ara i que sigui una cançó sorpresa i cançó incògnita, cançó interrogant per la setmana que ve. Amics, gràcies i vos estim molt, ja ho sabeu, i que vagi bé. Fins una altra. Adeu.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè implica altres feines, implica també viatjar, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però no estic tota sola visionant. Un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Et volíem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, Doclab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible al que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, a Nordis Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vista.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Primer de tot, Natxa, te volíem demanar com va néixer aquest projecte que mos presentes i quina va ser l'experiència a la residència F16.
1: I de parteix d'aquesta residència F16 que comentes a sa casa d'artistes, a de Vores Mercadal, i és una residència, bé, em van convidar una mica suggerint dues condicions. Per una banda, fer algun projecte relacionat amb Menorca, així de forma oberta, no? Però que tingués algun vincle amb sa illa, i després per l'altra, l'altra com a suggerència, recomanació, era fer algun tipus de feina d'investigació amb l'arxiu d'imatge i so de Menorca, que és a Mahó. I bé, a partir d'aquí vaig començar a investigar i a fer una mica de recerca. Vaig estar aquest estiu, aquest juliol i agost, anava i tornava, i bé, vaig estar investigant per una banda a l'arxiu i per l'altra banda fent voltes per Silla en cotxe mentre tothom estava a la platja. Jo me dedicava a fotografiar pedres i jaciments arqueològics i fent vídeos per camins a ple sol.
2: Volia preguntar, Natxa, quin és el principal repte al que t'has enfrontat per dur a terme la investigació?
1: El principal repte seria, potser, concentrar la informació. És a dir, jo tinc tendència, potser per una cosa personal, potser per la temàtica, a cercar molta informació, cercar diferents bandes. Llavors, per jo, segurament, el repte seria com a concentrar-ho en un format expositiu. Això, sí. I centrar, perquè de sobte quan hi ha com la síndrome de l'arxiu, no? Que això està una mica amb arxius de text, però també fotogràfics, cinematogràfics, que et pots entrar a un arxiu. Interessant.
0: Això és el guai també dels documentals, que al final reculls unes experiències de persones que al final nosaltres també deixarem d'estar en algun moment i té aquesta capacitat que després es pot revisitar, com tu vas fer en el cas de Margaret Murray. Us pots explicar un poc més sobre aquesta figura, què és el que tant te va captivar?
1: A l'hora d'això, de fer una mica de recerca de quin tema volia tractar, vaig trobar amb la història d'aquesta dona, que m'apareix una història per una vida per fer un parell de documentals, sincerament, pot ser una altra edició de Menorca Dog Fest, n'hi haurà algun. És una dona que va viure 100 anys, a més, va néixer, bé, era britànica, va néixer a la Índia colonial, quan la Índia era britànica, i era egiptòloga. Bé, un moment històric que les dones no tenien, no era tan fàcil estudiar, etc. No? I ser professora d'universitat i tot això. Era arqueòloga, era egiptòloga, i l'any 32, bé, va ser la primera dona que va fer una excavació arqueològica científica a Menorca. Va ser un encàrrec de la Universitat de Cambridge i ella se va plantar aquí amb dues dones més i devia tenir uns 70 anys quan va venir l'any 32, va venir tres vegades i van publicar tres llibres, tot i que s'havien fet excavacions abans i també després, però ella va ser la primera, diguem, la pionera en aquest sentit, de fer una excavació arqueològica. I a més, amb una certa edat, amb les investigacions que havia fet, bé, va estar excavant a Palestina, Egipte, Malta... Wow. Sí, té una dona que va molt de principi de segle XX, d'un pot de pel·lícula.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen d'espins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com deim a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que mos poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar a l'alta, però per a qualcuns ocells són una

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectura Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

presideix l'enfront de la casa on anam, un fris que representa els participants de la colcada de les festes. Cavalls i cavallers ens donen la benvinguda. No som, però, el molí d'Escavallitos, al ponent de l'illa. En Tost de Ciutadella avui visitam Alaior. Et suposa que en aquesta població tots són costes, però nosaltres som a peu pla, a la zona fronterera entre el polígon industrial i una sèrie de carrers en què dominen els habitatges unifamiliars, a tocar dels instituts, de l'escoleta i del poliesportiu. A tocar d'Espuet. Es dona, als encontorns d'aquest espai, una densitat força alta d'escriptors. Sense canviar de vorera, en menys de 50 metres, en trobam un parell de prou coneguts, un dels quals és el protagonista d'aquest episodi de Lectures Retrobades que tot just encetam. El nostre convidat ens mostra el seu Sancta Sanctorum literari, un espai ampli i diàfan, envoltat de llibres, amb un escriptori en què no falta l'indefugible ordinador, el disc dur del qual deu estar basat a treure fum, és el que té a treballar per un grafòman, i Servidor sent una enveja sana davant d'aquesta mena d'espais. En sobte que no tingui vistes, però la ubicació subterrània d'aquesta mena de búnquer lletraferit ho justifica. Fins i tot, pens, la suposada mancança es pot convertir en un avantatge. Res no distreu l'atenció del nostre autor mentre treballa. És aquí on escriu Josep Portella i Coll.

0: Bon dia, Beb. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Ens trobam en un dels espais on escrius habitualment?
1: Sí, normalment escric aquí. Sempre escric aquí, perquè ja ho faig sempre amb ordenador i per tant, ara és aquí. Cada casa que he tingut un espai diferent. En aquesta, que fa 15 anys que vivim, és en el soterrani, habilitat per a això. L'anterior, que era la Costa del Pou, era dalt de tot.
0: Sí, hem canviat de...
1: Era dalt de tot. L'anterior, que era a Bellveure, el castell, també, era una sala gran. Normalment tenen sales grans i tenen com a llibreria, biblioteca, i dins la mateixa biblioteca tenc el racó meu, no? que només em pot jo. Per el germà tampoc no m'acosta gaire, el germà. I escriure, puc fer-ho a qualsevol moment. I bé, tinc un espai, sí.
0: Mm-hmm. I aquest espai, d'alguna manera, pot tenir algun tipus de relació amb allò que escrius o com...
1: Jo crec que no, perquè els espais han estat sempre molt diferents un de l'altre i no han actuat en pans. Crec que aquest Blues de Novembre està fet a diferents bandes, no va ser un espai únic, perquè està fet al llarg de molts anys. I segons me venia bé o escrivia, des de diferents bandes, diferents ciutats o diferents espais també, i moments. Però des de que escric de forma habitual cada dia 4-5 hores, i després hi ha un altre espai que és l'ordenador. L'ordenador, normalment tinc 7 o 8 coses començades i a vegades quan talop dic que avui aniré cap aquí, avui aniré cap allà, i també actua com un espai intern on crear, no? A més, dins l'ordenador enviar totes les fonts, tots els documents i gràfiques i material de feina, i com ho plantejo un poc com una feina el que faig ara, ho faig així.

Aquell matí d'agost, el port de Maó es despertà, com cada dia, lentament amb vessa. Les botigues de ceràmica i de souvenirs obrien per rebre els visitants que esperaven que el vaixell tornés a salpar. Homes i dones hi havia que desaven l'alegria antiga dels bars nocturns. Tràfic de cotxes i camions. Un jove corria pel moll amb gambada lleugera. Francesc Fuster revisà l'equipatge mentre esperava el cafè demanat. Un equipatge senzill per a uns pocs dies o per sempre. No es molestà en veure la roba mastegada. S'estranyà que tant li fos. En altre temps, el seu sentit de l'ordre i de la pulcritud l'hauria posat de mal humor unes hores. Júlia li hauria fet memòria, amb simpatia, de per què no portava una planxa de viatge. El cambrer aparegué amb el cafè llarg i ell va donar una ouada al diari local. Una entrevista superficial al ministre estiuejador. Un fatal accident a la carretera. Unes fotografies de cavalls empinats entre la gernació. L'anunci d'un concert d'obres de Bach a l'església de Santa Maria. Res d'allò l'interessà. Doblegà el diari i el deixà a la tauleta de fusta. Es fixà en la fotografia de l'última pàgina. Una parada d'artistes havia arribat a Menorca. Ell era un pintor cotitzat, famós per les seves estridències pictòriques. Ella era una cantant de jazz. La cara de l'home li semblà tan cridanera com la fama de la seva obra. La cara de la dona li comunicava tristesa.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetats editorials. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Es tracta d'obres que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha, el pas del temps. En el cas de Beth Portella, com hem dit, avui ens centrarem en Blues de novembre, un llibre publicat el 1996 per l'editorial Columna, el qual pertany al fragment, extret del relat L'illa de l'oblit, en què s'inicia l'obra, que acabam d'escoltar llegit pel seu autor. El de Josep Portella i Coll, nascut a Ciutadella el 1955, és un nom que fàcilment relacionam, d'una banda, amb l'activitat política que ha exercit institucionalment, al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular de Menorca i a l'Ajuntament de Ló, localitat en què resideix des de 1998. D'altra banda, però, la seva és una figura lligada substancialment al món de la cultura illenca. Aquest llicenciat en Història fins i tot s'hi ha dedicat professionalment, gestionant-la al Servei Municipal de Cultura de Mó, que va dirigir durant molts anys fins a la jubilació. També el trobam en moltes altres iniciatives de caràcter cultural, a les Joventuts Musicals de Ciutadella, al Col·lectiu Folclòric de Ciutadella també, al Grup de Passebristes de Mó o al Grup Menorca Segle XX, entre d'altres. És un escriptor incansable, un grafòman, i per constatar-ho només cal cercar les seves incomptables col·laboracions en forma d'articles a la premsa escrita, local i insular, o en les intervencions en emissions radiofòniques. És, també, un personatge molt actiu a les xarxes. Ha publicat una vuitantena llarga de títols, sobretot estudis d'antropologia, cultura popular i història, algun d'ells a les col·leccions Quaderns de Folclor o Menorca Segle XX, de què va ser fundador. En aquest sentit, aprofit per recomanar als nostres lectors la lectura de dos volums publicats fins ara, els Quaderns de Folclore, de literatura memorialística, amb els títols respectivament de Ciutadella quan érem joves i infants i Alaior quan érem joves i infants, en què podem llegir el seu testimoni, entre d'altres, i que, en certa manera, ens connecta amb el Portella narrador, un vessant que va conrear especialment als anys 80 i 90 del segle passat. Primer, amb el llibre de relats Matèria de souvenir, de 1982. 10 anys després, el 92, apareixia Cavalls de Cartró, una novel·la publicada per l'editorial menorquina El Tor. Un any després, el 93, guanyava el Premi de Narració Curta Illa de Menorca amb el text Paisatge en figures. I aquesta etapa narrativa es tanca amb un segon recull de relats, Blues de novembre, de 1996, el llibre que protagonitza aquest episodi de Lectures Retrobades, un llibre aparegut a Barcelona. Beth, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Ja tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els va llegir en Emili de Balançó, perquè érem amics i li va agradar la idea de llegir-los. I va ser ell que ho va, ja no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna i va ser qui va promoure l'edició i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de novembre, que era un dels títols d'una de les narracions que la més antiga, crec, de tot el que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure de creació no ficció, no? De no ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc.
0: Mm-hmm.
1: I, però he escrit poc de ficció.
0: Mm-hmm. Bé, de fet, he escrit poc, però durant aquesta època, bueno, hem vist que sí que era un tipus de creació que feies de manera bastant recurrent. Hi ha algun motiu per explicar que ho deixessis un poc, no del tot, però un poc de banda?
1: Bueno, jo tenia la feina amb els quaderns de folklore des d'abans, perquè vam començar l'any 1980, i era una cosa que, tant com el promotor, com cuidant les edicions, com tot el procés d'edició, venda i gestió dels quaderns, tenia molt de gust i molt d'interès, i més encara m'ho estim molt, i dedicava moltes hores, i la literatura era una altra facècia de l'activitat que feia com a creador, que a la vegada també la feia en els diaris i a les revistes, no? Però va ser en aquell moment quan vaig entrar en el Parlament, i l'activitat política, si te la prens en sèrio, és incompatible amb l'activitat creativa, no? Perquè tens el cap tan quadrat, tant de llegir lleis i durant una llei a discussió i havies de llegir set lleis de totes les comunitats autònomes per comparar i per fer una feina, si volia ser bé, havies de dedicar moltes hores en aquella feina. I encara que pogués haver tingut hores per escriure, el cap ja no es talla per imaginar o per crear universos paral·lels. I a poc ho vaig deixar, i a la vegada que ho deixava ho anava trasplantant a la investigació històrica, que ja el 86 havia fet coses en sobre d'en Mir i Mir, però que no hi havia dedicat molt de temps, i a partir ja del 98 o 99 ja em vaig dedicar més a les monografies històriques, que també és un tema que mou molt, i també sempre he defensat que crec molt bé aquesta divisió entre ficció i no ficció, perquè tant una cosa com l'altra és literatura, és creació. I hi ha grans obres literàries en llibres històrics, que són de ciència històrica, o de ciències humanes, i allà llibres infumables de literatura. Per tant, això que de separar la literatura entre aquella que és de ficció i la que és de no ficció, jo no hi estic d'acord. Crec que hi pot haver una gran literatura de històrica, però d'història, no? I també estic, a vegades, crític amb aquestes preteses novel·les històriques, que en realitat la història és com un decorat, i allà una història que podria passar el mateix al segle XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, i barates decorant, no? Crec que no se sol una novel·la històrica, ben igual que a vegades també si història novel·lada pot caure en terrenys amb pantanegats, no? Mm-hmm. Ara mateix estic fent una feina que estaria en la frontera entre una cosa i l'altra, fa ja un any que hi feig feina i estic ja en el darrer mes, que és una biografia, també sabeu que dins història m'agrada extensa gènere biogràfic, perquè gènere biogràfic també crec que dona més per literatura, per fer creació literària, més que explicar fets, és explicar vides. I ara faig una que vaig un poc més enllà de tot això. És la biografia d'un militar republicà maonès, el coronel Vicent Guarner, que tindrà dues novedats. La primera, que la faig en castellà. Completament, ja està acabada, té 400 folts i ara està ja en selecció final. Està en castellà perquè ell escrivia en castellà, bàsicament. Alguna obra té en català. És nascut a Mur, però m'he basat molt en la correspondència i és en castellà gairebé de forma absoluta, i trobava més natural. Perquè la segona novetat és que és una biografia que se transforma en autobiografia, com si fos el mateix coronel Guarner qui escriu la seva biografia. no sé, són jo, però és a partir d'un coneixement profund de més de 500 cartes i de formes d'escriure, agafant les paraules que es repetien, les frases, les sortides que tenia ell, a poc agafes un poc com ho hauria escrit ell, no? I està humorístic, o està un poc ja escèptic, final. I bé, és un altre exercici per demostrar també que a partir d'un treball històric científic es pot fer també literatura o es pot fer creació literària, no?
0: Perfecte, molt bé. Avui, però, ens centrarem en...
1: Sí,
0: en aquest vot un poc cap a nes,
1: sí,
0: cap a nes passat i ratllarem un poc ara de Blues de novembre. I jo crec que ja has explicat l'origen del títol. És un... Bueno, en aquest cas...
1: Una redundància.
0: Sí, i d'un editor que va...
1: És una redundància.
0: Que va fer la seva feina, però, bueno, l'idea de Blues, jo com a lector, per exemple... me remet a...
1: Tristor.
0: A Tristor, perquè també remet a un estil musical que va cap aquí. I, de fet, després, si de cas, apuntarem a sa presència que hi ha, també molt important, crec jo, de referents musicals dins del llibre. I una de les característiques del blues és això, que conten històries tristes. De fet, troc que per als americans blues... És sinònim de color blau, però a la vegada també d'història trista.
1: El que va escriure El gato triste azul.
0: Si, a més, això hi sumant, que som en el novembre i que sol ser un mes bé de tardor i simbòlicament... O era, sí, perquè ara crec que això s'ha acabat.
1: No.
0: Jo crec que hi ha tota una declaració d'intencions amb aquest títol. Ja m'ho has explicat per què va acabar sent el títol d'un conte es qui dona... títol a tot el llibre, però per què Blues de novembre?
1: Bueno, era això, eren històries tristes, tenien algun element comú, les més comuns com són personatges singulars, solitaris, personatges que venen de fora a Menorca, la majoria, ja siguin menorquis que tornen o gent que ve, que es troben a Silla i que tenen la seva història a contar, i que també els hi passen les històries moltes vegades per atzar, no? El paper de l'atzar a l'hora d'explicar una història. Però aquest llibre originalment sabia, jo volia que es digués llibre d'atzars, perquè explicava les històries no a través de les decisions dels personatges, sinó de l'atzar que els hi feia actuar d'una manera o d'una altra. Era un poc aquesta idea. I totes també tenen a veure finals... de mort, de desaparició, de pèrdua, de... un final de blues, no?
0: Sí, no hi ha final feliç.
1: N'hi ha poc. Jo no sé si n'hi ha una que sí que té un to més de final feliç, però jo t'ho dic, no l'he llegida més, fa 30. I no és difícil recordar les històries. Si me feguessis preguntes concretes, me suspendries completament, perquè fa tanta estona que no... Però era un poc, jo recordo que era un poc aquesta idea, no? Jugar amb l'element atzar, jugar amb personatges singulars. No diré derrotats, no són personatges desfets, però sí que estan un poc perduts en el món, en el seu món, no? També va ser la diferència de Cavalls de cartó que havia estat l'altre. Tu ho has comentat tot d'una i et cert, i a més era una cosa molt molt pensada, una escritura molt, molt directa, no? De primer s'ús de llenguatge, senzill, molt, molt fàcil de llegir, i després també amb unes frases molt crec, crec, crec, crec, amb poca adjectivació, amb poca... perquè l'anterior, els cabells de cartó, era totalment diferent. Frases llarguíssimes, subordinades unes a les altres, molt lenta de lectura, etcètera, etcètera. Era una novel·la més molt diferent. I vaig voler canviar completament de registre i bé, i vaig fent. Conscientment ho vaig fer així, no?
0: Jo, a part d'aquests personatges... Sí que m'assembla també detectar, quan llegeix aquest llibre, jo sé que l'he llegit fa molt relativament poc, m'assembla també que en aquests personatges posen de manifest a vegades les dificultats dels humans per relacionar-nos els uns amb els altres. Tal vegada, en aquest sentit, amors, en relacions de poder, tal vegada també me sembla que, encara que sigui de manera indirecta, també queda tractat en el llibre.
1: Allò que sí, ja ara me'n record, perquè me fa recordar històries que hi ha en aquest llibre, que ara l'hauria de veig així, t'has d'esdevenir tu, però no l'he volgut llegir a posta per veure què és que recordem d'aquest llibre, perquè el que recordi deu ser l'important. Hi ha personatges, desmitificació de personatges, com aquell, o sigui, com aquell personatge que passa totes les aventures, no?, i que acaba a Cuba, tal. Després hi ha aquell altre que passa tot, o quasi tot, el dia del darrer dimarts, que és una
2: associació, sí,
1: una associació de malentesos i de pèrdues, també, no?, que arriba a la pèrdua final. Després hi ha aquella de sa filla, de l'home que vol venjar, el pare que vol venjar sa filla, i que veus, t'endú cap allà, tu és com si vagis amb ell dins el cotxe, no? I te va contant la història a mesura que es va... I després hi ha també una altra història, que és les festes de Sant Lluís. Veig que hi ha una... Jo m'agradava sempre fer molt descripcions de festes. Penseu que això fa 35 anys, no?, que es va escriure, ara serien diferents les descripcions, però m'agrada descriure les festes des d'un punt de vista fred, i crec que en el cas de Sant Lluís, encara que sigui una cosa, una història calenta, estàs des d'un punt de vista d'observador llunyà, que acaba amb aquell accident de tràfic, que és un accident que realment va passar, i a més va passar familiar i llunyà meu, i que volia acabar amb aquest dramatisme de comparar, no?, de tas a festa a partir d'un fet com et s'ha mort en un accident. I bé, totes les històries són així. Jo sí, sé qui me va agradar més això, després de llegir-la, i és sa de sa, d'aquell músic que fa fortuna a Gran Bretanya i que torna a Menorca per sa mort de, no sé si de son pare o de sa mare, i que aquí va redescobrint tot el seu passat i com sa seva història és molt diferent de sa qui els menorquins creuen que és, no? També amb aquest joc que feia moltes vegades de crear ses nostres vides paral·leles per exposar-les en públic. I bé, tot que cada narració té un motiu i un missatge, ja, això sí, i bé.
0: Bé, de fet, a Blues de Novembre en trobam 8 narracions, 8 relats. Estan datats entre el 86 i el 92. N'hi ha un del 86, 4 del 89, 3 del 92. Segons costen el final de cada relat, i això ja ho he apuntat en el començament del programa, estan escrits a llocs diferents, a Amós, Ciutadella, Sant Lluís, fins i tot a Trinidad, a Cuba o a Santiago de Compostela, és a dir, que no necessàriament estan escrits a Silla. I una cosa que tot d'una veu és lector és que estan estructurats amb unitats narratives breus. És a dir, són contes que tenen una certa extensió, però quan te'ls vas llegint
1: en seqüència.
0: En seqüència, sí. Per què aquesta manera de...
1: Bueno, n'hi havia alguna que jo me l'imaginava com a pel·lícula. M'imaginava com donaria, per exemple, bueno, n'hi ha diverses, el despintor que destruïn la seva obra final, etc, que et veia com a imatges d'una pel·lícula, com a seqüències, no?, com una història, com un guió. Més que com un... Perquè la majoria d'aquestes històries podrien ser novel·les més llargues. Es podrien desenrotllar perquè tenen una trama i un personatge que es podrien desenrotllar i donaria peu no a unes grans llargues novel·les, sinó a un relat molt més construït. De fet, tenia qualcuna que parteix de relats més llargs que jo vaig anar resumint després, no?, per donar-li tot a la mateixa dimensió. I també és una forma del lector poder descansar entre lectures, perquè ja te dona com un ritme de llegir.
0: Hem apuntat també ara fa un moment la importància que la música té en aquest llibre. hi ha referències musicals constants. Apareixen citats de manera explícita grups de pop i de rock. A vegades aquestes referències també hi són, però de manera més subtil. Fins i tot hi ha algun títol de narració que és evident. Hi ha un, per exemple, Un dia en la vida, és el títol d'un conte, i això m'imagino que remet directament a els Beatles. O Wonderful Life és una cançó de Black, que a més en els anys 80, aquesta mateixa de Black va ser una cançó molt popular. Perquè aquesta presència, i fins a quin punt tu ara ratllat de pensar els contes com a seqüències cinematogràfiques, i jo, per exemple, també pensava en aquestes cançons, en aquests relats com a possibles cançons, expandides tal vegada.
2: També podria ser, però jo pensava més com escoltar aquestes cançons mentre llegies aquest relat. Era un poc la idea de ser, moltes vegades, algunes... Jo no me'n recordo, fa molta estona, no?, que el vaig escriure, no me'n record de les cançons, però sempre m'ha agradat la música dels 70-80, l'època aquesta, i pensava, a vegades, t'escoltava quan ho escrivia, aquestes cançons, i també és per il·lustrar, si el lector pot recordar la música, i per recordar els temes, la majoria són molt conegudes, no eren res de recercat, de dir, jo sé moltes cançons, ja m'ho posaré quatre títols que no... Per cert, era una broma. No sé si és en aquest llibre un altre relat sobre d'un cantautor que em vaig inventar, i no sé si qualcú l'ha cercat.
0: Jo aquí no me sona en aquest llibre.
2: Deu ser un altre, no? En James Faraway, que és un personatge inventat, no existeix, i un conte així, en plan... El tenia com a leitmotiv. Però, bueno, és un poc també un joc que a vegades està per me fer ser autor. I això, a més, per acompanyar la lectura, jo crec que també en alguns casos, ja estic creant molt de memòria, en alguns casos podria il·lustrar l'ambient on es transcorreix, no? Que pot ser il·lustrador també d'aquest temps.
0: Bé, en ratllat, el títol fa referència a novembre, però en ratllat que hi ha una història ambientada en el darrer dimarts, cap en el final tornem a... Bueno, som a les festes de Sant Lluís, i hi ha un ordre que vindria a ser cercat de relats que segueixen, o sigui, que comencen en finals de setembre, de fet, i de fet van cronològicament resseguint-se.
2: No record si això és una cosa conscient o recercada, de que fos un seguiment de sany. En el cas d'aquell de l'altre, en matèria de souvenir, sí que era un cas de relat, sí que era un recorregut durant l'estiu, no? Des que comença l'estiu, Sant Joan, fins al final de l'estiu. Sí que tenia una idea cronològica, però en aquest cas no sé si tenia una idea cronològica, no me'n recordo.
0: Bé, el resultat ho és, però.
2: Sí, no? Devia ser mi. Perquè difícilment aquestes coses surten si no... si no hi penses.
0: En el llibre trobem diferents tipus de narradors, hi ha diferents punts de vista. Hi ha, moltes vegades és un narrador que li agrada molt observar allò que està passant en el seu voltant i ho descriu. Són narradors sempre perspicaços, observadors, detallistes. Jo crec que saben captar l'ànima dels personatges i la transmeten. I a pesar del to trist d'aquestes històries, també podem trobar, i és, jo crec que el relat més evident és de Domèstiques Calamitats, un humor càustic per part de qui explica aquesta història. A vegades, vull dir, aquest ús de l'humor
2: l'he fet sempre, des de sempre. L'humor és un recurs tant per fer literatura com per escriure articles, com per qualsevol cosa, si vols entrar en els lectors, una forma d'entrar-hi a través de sa broma o de l'humor càustic o del sarcasme. Però hi ha estat... Jo crec que tot, allà, fins i tot llibres seriosos, llibres d'exili, segur que trobes llibres d'humor. Segur. Perquè a vegades hi ha històries que dins lo dramàtiques que són, també tenen una lectura de d'humor, i l'humor és el recurs que tenim per fugir d'una situació dolorosa, no?
0: Mm-hmm.
2: Està clar.
0: O a vegades també per contrastar, per contrast,
2: més.
0: Queda més clar el missatge. Mm-hmm. Després, un altre aspecte que no passa desapercebut per al lector és l'estil. Ja ho he apuntat, que hi havia hagut un canvi a Blues de Novembre respecte de
2: Cavalls
0: de Cartró. Jo crec que hi ha un ús molt ben resolt de registres lingüístics en els diàlegs. Els personatges, quan parlen, són molt versemblants, són molt creïbles, perquè ratllen d'una manera
2: normal,
0: en què l'oralitat queda molt ben reflectida. Una oralitat que hauríem de veure si encara es manté. Si la gent ratlla igual, però bueno, han passat un quants d'anys. I això, és a dir, domines els registres i, com ja havies apuntat, jo crec que hi ha un gust estilístic per la frase curta, a vegades per paral·lelisme sintàctic, per les metàfores també hi ha un... I tot això fa que la prosa sigui molt musical també a la vegada. Què trobes d'això?
2: Bueno, mira, estic espantat perquè no sabia que se pogués llegir d'aquesta manera, com un... rítmicament, i bueno, no ho sé. Jo t'he dit que estic una mica en desavantatge perquè no he rellegit voluntàriament el llibre abans d'aquesta entrevista. Que l'haver rellegit podria entrar més en la conversa. Però jo crec que en aquell temps era la idea trencar completament amb Cavalls de Cartó.
0: Mm-hmm.
2: De dir, jo som capaç de fer Cavalls de Cartó, un rotllo macabeo, i som capaç de fer una cosa molt rítmica, ja que tu has dit dur molt en el lector allà on volia, sense fer-lo, perquè en Cavalls de Cartó, per dir una cosa, a vegades donaven la volta per tot.
0: Mm-hmm.
2: Ho havia de ser, perquè aquella història era menor que 1959, Cavalls de Cartó, i la vida era molt més lenta. No hi havia gent de fora, només eren gent d'aquí. Era una situació... Bueno, trobava que era una situació diferent.
0: Mm-hmm. La crítica ha dit que la teva és una proposta narrativa lligada a la infrahistòria de Menorca, i no és història de grans personatges, sinó de les persones de carn i ossos, i en què els fils individuals i col·lectius estrenen. Llegint Blues de Novembre, comprovant que algunes de les temàtiques col·lectives que hi tractes no han canviat amb els anys. Han desaparegut alguns dels paradisos perduts de la generació que denomenen Boomer, que surten al llibre. Patxà de Sant Lluís ja no hi és, per exemple. Però en el fragment que has llegit resulta...
2: Es baixa.
0: Sí. I també resulta sorprenent que surti gent que ja va córrer per esport, que avui en dia és com una...
2: Sí, com una processó.
0: Com una processó. El relat Un home a la intempèrie també apareix a l'especulació urbanística. I en aquest cas amb un projecte, jo no sé fins a quin punt vaig ser visionari, d'un parc aquàtic a la costa de Sant Lluís. Tu vas situar el que ho fa, però bueno, mires cap dels temps, no va ser tan literari. I tot això, fins a un cert punt, també forma part de relat. Especuladors, defensors de medi ambient apareixen en aquestes pàgines. És difícil ratllar, situar històries a Menorca i que no surtin aquestes temàtiques, o si hi surten és perquè els hi dones una importància, no?
2: Jo no ho sé. Bé, si fos escriptor de moltes històries, te podria dir, amb més experiència i coneixement, si mos podem alliberar d'aquest tema sempre recurrents que surten des de fa molts anys i que encara sortirien i cada vegada més. D'altra banda, jo crec que el tema dels personatges de carrer, dels personatges anònims, també sempre ha estat un bastant present. El que he fet, no només, està clar que un quadern de folklore està fet pensant en els personatges de carrer, en els personatges anònims, en les vides normals que no surten en els grans llibres d'història. I fins i tot quan he fet llibres d'història, el llibre d'Exilis, són 1.000 personatges anònims que se rescaten, perquè crec que és molt important la història local, la intrahistòria, la petita història que és aquí dona raó de ser a tot, o sigui, te fa comprendre molt tota la història en general. Mm-hmm. Crec que la gent pot entendre molt més en la història d'un personatge de carrer que no en grans estadístiques o grans resums històrics, no? I sempre aquesta idea del personatge, no diré marginat, perquè no són personatges excluïts ni marginats, no és el lumpen que surt aquí, no. Són anònims, normals, i sí, sempre ha estat un tema bastant recurrent, no?
0: Mm-hmm. Bé, de tot plegat en resulta un aspecte al darrer d'aquesta obra de què voldria parlar, que és que l'escenari en què transcorren aquestes històries tristes també ho és un escenari trist. En algun cas, i ja també ho has apuntat, Menorca és una illa, és un lloc de fugida. En d'altres sembla, és com una mena de presó de la qual no es pot escapar. És una illa en què no hi ha gaire lloc per imatges de postal o per graveria anuncis de cervesa mediterrània. Mostres un lloc poc amable. Quina és l'imatge?
2: Això ha canviat molt. Mm-hmm. Perquè als anys 80, principis dels 90, jo crec que era un poc això, per sort, era encara una... Per sort, per ser bosqui, perquè hi ha gent que no li agrada viure d'aquesta manera, però jo havia viatjat un poc i en aquells moments a Menorca era allà on me trobava bé i la sensació que jo tenia de la vivència de la terra era la que protagonitzava el decorat de relats, no? Jo crec que, a veure, no crec que sigui una obra naturalista, perquè no crec que hi ha un determinisme
0: del medi,
2: no? Obre, personatges, crec que no, crec que els personatges s'imposen en el medi. El que sí que Menorca, un cidern i una illa, el retorn, aquell que no se'n pot anar i se'n vol anar, aquell que hi ha una de les històries és així, sí que són aquests tons foscos o grisos que també volia que quedessin remarcats en les històries. No totes, però en algunes sí. I en finals dramàtics, normalment, també. La història d'aquell músic que ve a un enterrament després de molt d'anys, també jo crec que es torna a Menorca per enterrar ton pare.
0: Sí, no és una història amable.
2: Sí, no.
0: Bé, hem estat ratllant fins ara de cap blues de novembre. És bé que no l'has llegit des de llavors.
2: No.
0: Però gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració em fas d'aquest llibre?
2: Bueno, a veure, quan te'l van treure, jo tenia molta il·lusió de ser escriptor de literatura. De fer creació literària, és la veritat, perquè d'una trajectòria que anava un poc amb aquesta idea, a part de sa feina, com una cosa que res tenia a veure amb sa feina. Però les circumstàncies van fer els atzars, van fer que els camins fossin uns altres diferents, que tampoc me sap cap greu, perquè crec que estic content de lo que he fet. De fet, tenc algunes coses començades de creació literària, però que estan allà començades i ara tenc tantes coses d'història a acabar que entenc que alguns anys, no?
0: Mm-hmm. Sí, ara, a partir d'aquest programa, haguessis d'animar un potencial lector d'aquest llibre a llegir-lo, què li diries perquè ho fes?
2: Bueno, que intentés posar-se a l'any 90... És important un lector que se posi, quan el llibre ja té uns anys, que se posi en el moment en què s'escriu,
0: mm-hmm.
2: tant en el moment en què diu l'autor com en el que s'escriu, i també que se posi en el moment històric on passen
1: aquest relàs, no? Perquè això és important. Llegir-lo des d'avui, sense situar-te, no t'ajuda gens. Segurament les cançons l'ajudaria, perquè són d'aquell temps.
2: Mm-hmm.
1: I les cançons tenen un poder molt gros de vocació i ajuden a evocar. I que també jo crec que Rallant ella ha pensat que segurament se sorprendria de veure les coses de fa 30 anys que encara són vives avui. I que se'n donaria compte que la història d'una comunitat 100 anys és no res. Sembla que si no feia una cosa d'avui per demà o que sí, no res. I això té un punt positiu, un element positiu, però també té elements negatius, no? D'aquest espai de temps que llarg i a la vegada curt. I en aquests moments el que està passant a Menorca és un d'aquests elements negatius. Sembla que no passa res, però sí que està passant, no?
3: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Josep Portella del seu llibre Blues de novembre, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li, per acabar, que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca, en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un autor, d'un altre autor, illenc. I ens has ratllat d'un clàssic, per dir-ho d'alguna manera, de la literatura menorquina.
1: Jo som un mal lector, mal llig molt poca literatura, perquè llig documents, arxius, cartes, llibres d'història, per fer les meues feines. Per tant, que ningú s'escandalitzi si dic que al cap de l'any, en aquest moment, llig dues o tres novel·les. Uh-huh. No llig més, perquè llig altres coses i el meu temps és un altre. Però entre l'any 81 i l'any 90, durant 9 anys, vaig fer un programa de ràdio que es deia Test de Paraula, que presentàvem un llibre cada dia. I solia llegir un llibre cada dia, quasi. Llegia molt, moltíssim. Jo crec que en un moment donat vaig quedar saturat de lectures i ho vaig deixar. I a la vegada va començar tot aquest procés. Per tant, de lectures actuals o autors presents, que em podrien ratllar, m'agrada molt els autors de Pàtria, en Aramburu, m'encanta tot el que fa, llibre que treu ell, llibre que llig, és dels pocs que vaig a cercar. Són pocs. Quan vas dir un llibre menorquí, vaig triar en Joan
0: Manejam. En Joan Manejam, si ho deia bé, sí.
1: Perquè és un llibre que solet llegir cada any. Un poc abans de Sant Joan, tinc el costum de llegir-lo, si no cada any, cada dos anys, de llegir-lo. És un llibre que es pot llegir en una hora i mitja, no? No passa gaire pena. I perquè tota aquesta literatura de Joan Benejar, Foc i Fum, també, com la literatura de Ballester, quan ratlla de costums, o d'en Francesc del Branca, o en Andreu Ferrer, en Sars Rondàs, té una riquesa que jo és difícil de trobar. De lèxica i de construcció, de manera de construir. Ja m'agradaria jo saber fer oralitat com ho fan ells, perquè és d'una naturalitat i està clar que en aquells moments devia ser lo natural, no? No devia ser imposat, però són llibres que llegeixen molt bé i aquest d'en Joan Benejam, hauria pogut triar un altre, Benejam, o d'en El Branco, o contes. Els d'en Joan Benejam ho situen molt bé en aquella ciutadella de 1860, 70, de fa 150 anys, que jo m'agrada recordar, per no sé, és una cosa que m'agrada recordar, no sé si per pertinència o...
0: Molt bé, després fem es vot, sense sortir de la literatura catalana, però sortint de Menorca, i tu has triat un llibre d'un autor que de fet està establert a Menorca, que és en Josep Massanés. I és llibre La vall de la Matança, no?
1: Sí, és que el record que abans el vaig llegir perfectament, però també en podrien triar molts, o això. S'ha de triar un llibre és una trampa mortal, no? Però en podrien triar...
0: Però en som molt conscients, sí, però...
1: Me va sortir aquest, perquè record que en el moment en què el vaig llegir me va impressionar. Al millor, per dues coses. Primer, perquè el tema era la Guerra Civil, i bueno, ja saps que és un tema que fa 15 o 20 anys estic sempre donant voltes per qüestions de treballs històrics i m'agradava, no està situat a Menorca, la història, però està situat a un enfrontament que allà crec que és en el Pirineu o per allà dalt, no? I crec que ja en el moment final de la guerra. I la manera en què ho exposa ell, en què explica la manera en què ho relata, em va enganxar tot d'una. Jo crec que també és amb això és molt allò de frase curta que tanc, i cavalcada una altra... Bé, la manera de... I molt crua, molt cru, i em va agradar més. En Josep és un autor que també m'agrada, perquè és un autor humil, que si se sabigués vendre seria un nombre 1, però pas que es preocupa poc de vendre-se com a autor, no? Perquè té obres que valen la pena. S'hi dedica com a feina, com a professionalment. Té ja una obra extensa i llarga. Aquesta ja fa uns anys, ho feia 9 o 10 anys o més, que que la va treure, i és un personatge poc, molt poc del món acadèmic, il·lustrat, Institut Menorquí d'Estudis, etc etc. I això també m'agrada. Tinc una imatge d'ell i de na Cati, la dona, que cada any solien venir, no sé, ara no me'n recordo si era en el ball de Cap d'Any o en el ball de Carnaval, que fèiem amor, venien, feien una guait, 10 minuts, se n'anaven, però cada any venien. I és aquest tipus de persona que ja és present, però que no es fa notar, no? I crec que en aquest llibre, el Mango, com a autor tampoc es feia... no era el narrador lo important, sinó l'acció que passava. I sobre descriure accions, sobre això, descriure accions bèl·liques, també té el seu mèrit. No és tan bo de fer, no... I per això em va agradar i he recordat aquesta obra d'en Josep.
0: Molt bé, i acabarem amb una darrera recomanació. Aquí ja obrim el ventall a la literatura universal. Un títol que en concret és evident que triar és una pregunta trampa, però bueno, és un joc. I tu has ratllat d'en Luis Martín Santos i Tiempo de Silencio. Per què?
1: Bueno, també és una lectura... Jo l'havia llegida d'anys 70, quan era a Madrid. Vaig fer la mili a Madrid. I s'havia publicat 10 o 15 anys abans, no? Jo la vaig llegir a Madrid. Allà no li vaig donar massa importància. Pues quan vaig fer l'accés a la universitat, per majoria d'edat, una de les feines, era una recensió d'un llibre i em va tocar aquest. I el vaig haver de llegir...
0: Exàrida.
1: Sí. I el vaig haver de llegir més en profunditat i estudiar-lo, no? I descobreixes que moltes vegades quan una cosa la trates superficialment t'assembla una cosa, però quan te la trates profundament és totalment diferent, no? I això passa amb un llibre i amb qualsevol cosa de sa vida, no? I que vaig tenir la sort de tractar-lo a fons, també vaig descobrir la història de l'autor, que és important sempre saber l'autor qui era, que va fer. Ell era psiquiatre, no era literat, no era escriptor, era psiquiatre i metge, també havia estat cirurgià, jove, havia fet feina uns anys a Madrid, i d'aquells anys a Madrid havia fet aquesta obra, aquesta història, que després s'ha fet en teatre i en cine, i ha estat molt coneguda. S'ha dit que és la obra que revoluciona la novel·la del segle XX, jo crec que és Jarama, més que aquesta, no? Que anterior. Però aquesta també, déu-n'hi-do, l'impacte que va tenir amb els jocs del narrador, del joc profund, el tema de treure en el carrer en aquella Espanya franquista tot el que era l'umpen de Madrid, el xabolisme, la vida de picaros, de l'edat mitjana que encara existien. La història és també molt negra, molt bruta, no? Bé, té dues parts. Té la part de l'umpen i la part de la burgesia madrilenya, on també ell està en la frontera entre una cosa i l'altra. I, bueno, jo sempre me va agradar. I aquesta sí que l'he llegit alguna vegada més en posterioritat, perquè s'està reeditant de tant en tant, i sí que entenc una lectura més recent de les aventures d'en Pedro, l'investigador.

0: Arribam al final d'aquesta passejada literària. Esperem que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, i especialment l'ús de novembre, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Beb, per acceptar de participar-hi.
1: A vosaltres.
0: I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Molt bé.
0: Salut.
1: Salut. Salut.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Saps tu que fas feina, però tot ho entregaves a que teva, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers perquè anéssim a fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existei aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui una hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.

0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente.
1: Atenció, por favor, de cabinet.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

puja l'espai de l'alegria mort i cus la pell de les ferides que inevitablement marquen la vida.

cuinons i misteris amagats en mil detalls que tragines cada dia. Per un moment de la teva renou, jo el meu silenci

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall

vist de tot i reconeixen fredament les marques que han deixat, les derrotes i la por.

0: sud, acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el vent.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mariners, marineres, seguim navegant a la mà de contes. I el viatge d'avui mos du a terres desconegudes, si més no per la gran majoria dels que estem vius, ja que avui xerrarem un poquet de sa mort. Un viatge que, diuen, només és d'anada. I és que la mort és un tema que mos desperta curiositat tant a petits com a grans. Hi ha qui ja potser mos desperta més temor que curiositat i d'altres qui potser ho viviu amb molta més naturalitat i calma. Tot i això, la nostra cultura s'ha de dir que tracta la mort sovint com una cosa tabú, de la qual no xerrem gaire i que fa que molts la puguem viure amb angoixa. Sobretot si ho comparem amb altres cultures que fan de la mort, ja sigui una celebració, l'entenen com un trànsit, a vegades estan vinculades a cosmovisions molt més amples que la dels humans, o simplement l'entenen com algo indispensable perquè hi hagi vida. És a dir, hi ha vida perquè hi ha mort. En fi, són moltes les formes de viure i veure la mort. Hi ha un narrador xilè que és de nom Andrés Montero i ell diu que quan narrem un conte podem transmetre l'experiència humana a través de l'oralitat. Diu que narrar apropa el món a tothom. I no és, doncs, la mort un tema que mos atravessa com a humanitat. Vosaltres què penseu? Xerrem prou de la mort? És incòmode per algun de vosaltres o, pel contrari, és algo que podeu xerrar amb tranquil·litat? I els contes? Quin paper creieu que juguen? Al voltant de la mort s'han teixit múltiples històries, anècdotes, llegendes, mites i, per suposat, contes. A vegades venen carregats de realisme i dramatisme i d'altres acompanyats de tot un món de fantasia que supera la realitat. Perquè això ja ho sabeu, que els contes sempre xerren de coses importants i m'ho recorden al veure que els personatges també viuen pors i patiments similars, amors i desamors com nosaltres, que no estem sols, que potser hi ha més persones transitant pel mateix. Jo vos deixaré aquí el debat obert a partir d'una cita del psicoanalista Bruno Bettelheim, que és autor del llibre Psicoanàlisis dels contes de fades. I entenem per contes de fades també contes fabulosos, els contes meravellosos, tots aquests que tenen, tot aquest ampli ventall que té el món de la fantasia. Ell diu el següent: els contes de fades transmeten als nens, de diverses maneres, que la lluita contra les dificultats de la vida és inevitable, que és part intrínseca de l'existència humana, però que si no fugim, si fem front a aquestes dificultats inesperades i que sovint poden ser injustes, es pot arribar a dominar tots els obstacles aconseguint sortir victoriós. Les històries modernes, que s'escriuen ara per fiets, generalment eviten aquests problemes existencials, encara que siguin crucials per a totes, diu en Bettelheim. L'infància necessita més que ningú suggerències en forma simbòlica de com tractar les dificultats i avançar sense cap perill cap a la maduresa. Les històries, entre cometes segures, no xerren de la mort ni de l'envelliment, que són els límits de la nostra existència, ni tan sols xerren del desig de la vida eterna. Mentre que les històries de fades s'enfronten a la infància amb els conflictes humans bàsics. Per exemple, moltes històries de fades comencen amb la mort d'una mare o un pare. I en aquests casos, és la mort dels progenitors el que crea angoixes i problemes en els personatges, tal i com pot succeir a la vida real. I vosaltres, què en penseu? Poden ser els contes eines que ens ajuden a transitar problemes i realitats? El conte d'avui va arribar a les meves mans fa 4 anys, just quan la meva sàvia va morir, i una gran amiga va considerar que era el regal perfecte. És un conte per infants, que recomano perquè a més té uns dibuixos molt polits. I avui, tot i que el conte és per tots, li dedicarem aquesta història a elles dues, a la meva amiga, que representa la vida, i a la meva sàvia, que representa l'absència i la mort, perquè ja no hi és aquí. Però ell, ja us puc ben assegurar que dins del meu cor està ben viva. Marineres, mariners, poseu-vos còmodes, que el conte ja és aquí. Se les va trobar un matí que s'havia llevat ben prest. Tot i que en realitat el senyor Guillem sempre es llevava ben prest, tots els matins del món. Li encantava berenar pa i els colors de la matinada, que cada dia eren diferents. I de sobte les va veure. Eren allà davant seu, just a sota el presseguer, lleugerament repenjades al tronc. Dues ales blanques i transparents. Es movien un poc amb la brisa fresca de primera hora del matí.
2: Algú les deu haver perdut?
1: Es va dir el senyor Guillem, xerrant tot sol.
2: Perquè ell sovint xerrava tot sol.
1: No havia tingut mai de la vida un parell d'ales. De so, n'estava ben segur. Així que van a veure tots els veïns, casa per casa.
2: Per casualitat, heu perdut unes ales?
3: Què? Unes ales? Quines coses, senyor Guillem? Au, va, va, va, vés, vés, vés.
2: Que us heu descuidat dues ales al meu jardí.
3: Dues ales? Sí, home. Nosaltres toquem de peus en terra, senyor Guillem.
2: Que potser us heu deixat un parell d'ales sota el meu presseguer.
1: Tothom el mirava com si fos boig. I clar, feien que no amb el cap.
3: Ales! Quina idea més estrafolària! Què vol dir dues ales?
2: Segur que el seu propietari no trigarà a venir a cercar-les.
1: Es va dir el senyor Guillem a ell mateix, confiant que prest resoldria aquesta situació.
3: Però va passar un dia. En van passar dos, en van passar tres i tres setmanes. I ses ales continuaven allà mateix, ballant lleugerament amb el vent, perfumades pel presseguer, que, entretant, s'havia vestit ben elegant amb ses flors de la primavera. Però per ses ales no venia ningú. I aleshores va ser quan el senyor Guillem va pensar:
2: les deuen haver deixat aquí expressament. Clar, hauré d'anar a pagar-les.
1: Ell encara no les havia tocat perquè volia resoldre aquella situació. I ses ales, elles, estaven allà, ben netes i transparents, tot i sa pluja, sa pols i el soroll de la gent. Així que el senyor Guillem es va posar el barret i va anar caminant cap a l'oficina de correus.
2: Són vostès que m'han portat un parell d'ales?
1: Va demanar, càndid, com ses ales del seu jardí. Van riure tots els empleats uniformats quan van sentir aquella pregunta. I encara un es va atrevir a afegir:
4: esclar, unes ales i també una vareta màgica i un filtre d'amor. Au, vagi, senyor, vagi i no ens faci perdre el temps.
1: I el senyor Guillem va tornar cap a casa seva. I mentre ho feia, va pensar que ni s'havia atracat a ses ales, quasi ni les havia mirat, i menys havia mirat si hi havia qualque nota o cosa al seu voltant. Així que just va arribar, poc a poc es va atracar per primer cop. I quan va ser allà, li van entrar ganes de tocar-les. Eren suaus com la seda.
3: i va ser aleshores quan es va adonar. Les ales sortien de la terra del seu jardí. Havien nascut allà i fins i tot tenien arrels. Aleshores, li va venir a sa memòria una capsa. Però no qualsevol capsa, una que feia molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt de temps. Ell havia fet un clot al jardí i l'havia enterrada allà dins. Era una capsa de cartró i l'havia anomenat sa capsa del tresor. I allà dins hi havia un guant vermell desaparellat que li havia escalfat ara una mà, ara l'altra. Un cul d'espelma de l'últim Nadal. Un tap d'ampolla daurat. O potser era d'or. Un trosset de paper amb el número de telèfon d'Arabesa, sabe qui? Però que ell tenia molt clar que era un número ben important. També hi havia un mocador que havia recollit dues llàgrimes i un estornut. Una pilota rebentada dels campionats de frontó, sa forquia amb una dent de menys amb què havia après a cargolar els espaguetis, un tros de cinta blava d'un paquet que recordava molt bé, una pela de patata... Qui sap d'on havien nascut aquelles ales? Potser de sa forquia esdentada o del cul d'espelma? O fins i tot potser de l'estornut? O de tot alhora? De la recepta sencera de tot el que hi havia a la capsa que no se'n recordava bé? Ai, quina llàstima no tenir bona memòria. Potser allà hi havia la recepta sensacional per fer sortir ses ales als jardins. En tot cas, fos com fos, va pensar el senyor Guillem que potser aquelles ales necessitaven aigua, que s'havien de regar, o que potser s'havien de protegir del vent i fer un hivernacle. Ves a saber si creixerien o si farien brots. Us imagineu una planta d'ales ben esponerosa, on poguessis agafar-ne alguna per fer regals d'aniversari, o simplement per regalar als teus amics. Ei, et porto un parell d'ales! Sigui com sigui, a partir d'aquell moment, el senyor Guillem les va vetllar molts de dies. Treia ses males herbes que creixien al seu voltant, les regava amb un poquet d'aigua fresca i de tant en tant, quan passava ben a prop, allargava sa mà i els hi feia una carícia. Però no moltes, perquè no les volia fer malbé. I la gent xafardera que passava pel voltant... quina planta més exòtica! Sí, sí, què estranyes aquesta planta? Bueno, com el grillat del seu amo. I ho pensaven sense saber com és realment tenir unes ales, perquè ells no n'havien vist mai. I un matí, el senyor Guillem va sortir encara més prest al jardí. Va berenar pa i, com sempre, els colors de la matinada. Aquell dia va veure que eren diferents. Mai els havia vist tan brillants, els colors. I quan va acabar de berenar, es va atracar en el presseguer. I de sobte, es va posar ses ales i va emprendre el vol. Ara, ja eren unes ales madures, que podien volar. I efectivament, volava lleuger per sobre la ciutat que encara dormia. Entre el vapor calent dels somnis que pujaven dels llits, a l'olor de fruita que venia dels arbres. Per sobre de les cases i de tots els carrers, i de totes les històries. Històries lentes i apressades, riques o enfredorides, llargues i curtes com una exhalació. Històries d'humans o de gats o de flors. I aquell dia, com sempre, el senyor Guillem també va xerrar tot sol. Va xerrar en veu alta, encara que no el sentís ningú. I és més, va cantar. Va cantar de tan bonic que era. Dues ales, de Cristina Ballemo i Maria Chiara Di Giorgio.

0: Ràdio Far presenta Sa Rondà, ses tres paraules de la reina.
1: La so diu que era una casa on tenien tres fills. Un que era de nom Joan, l'altre Xumeu i l'altre Pere. Els majors eren vius com una espira, però en Pere, butxet com un mag. Un dia, el rei va manar a fer unes crides per fer sabre a tothom que sa seva filla s'havia de casar. I com era de costum, sortirien al balcó i diria tres paraules. Es qui les sabria contestar, se casaria amb ella, fos qui fos. Quan en Joan i en Xumeu sentiren a dir d'aquestes crides, ja ho crec que van voler anar a veure si sabrien respondre a sa filla del rei per poder-s'hi casar. En Pere va dir, «Jo també vull venir a sentir sa filla del rei». «No hi pots venir, no, perquè mos faràs quedar malament». «Jo vull venir, dic». «No vull que venguis», deies major, «perquè tu diràs qualque matracada que no seràs bo sentir. No diré res, creïs-me». Arribat el dia, en Joan i en Xumeu es ben muden i ja són partits d'amagat d'en Pere a deveres per arribar d'hora. Quan en Pere veu que no són per casa seva, ja se la pensa i diu... Sí que me l'han pigada. Ja no hi són? No, i jo, així mateix, també hi aniré. Sense mudar-se la roba ni res, parteja corrents per la carretera i cap a ciutat falta gent. Quan va ser ben enfora, s'acota i troba un ou de dragó i el cull. Així que fina els seus germans, que just els aveen, comença a cridar «Al·lotets, al·lotets, atureu-vos!» «Oi, quina cosa més polida! Som rics per sa vida! Veniu, veniu!» Que deu tenir ara aquest? Ten en Joan i en Xumeu. Tornen arrere i va ser el seu germà que els mostrava sol de dragó i crea que era una cosa de l'altre món. «Que no ho veus?» digueren. «Per què mos has fet tornar arrere? Tros de boig que ets! Alça, vés-te'n cap a casa!» Li donaren un bon mauro i van seguir el seu camí. En Pere se posa sol dins sa bossa i aquí call que allà m'aixec, seguí fins que, a un cert punt, va tornar a cridar.
2: «Oi, oi, oi, atureu-vos! Ara sí que és polit això que he trobat!»
1: «Oi, que polit!
2: I què deu ser això que ara mos mostra?»
1: «I així mateix, que deu valer la pena», deien ells. «Anem-hi!»
2: I va ser un ganxet de fil de ferro el que va trobar. I quan ells van veure que era tan poca cosa, comencen a donar-li tocs i més tocs i el van deixar blanc. «Torna arrere», li deien. «No veus que mos faràs quedar malament? Ala, torna arrere». «Però, torna arrere», m'han dit. No en tenia cap gana i ell de tornar-hi. El que volia era anar a escoltar sa filla del rei per veure si sabria respondre.
1: Ells dos se van posar a córrer i ell, més a poc, seguia darrere darrere. Des cap d'una estona, troba un bon llevat de bou enmig del camí, l'aixeca i comença a cridar. «Ara sí que he trobat cosa bona! Atureu-vos! Veniu, veniu, veureu cosa bona!» Però ells dos no en van fer cap cabal d'ell, escaldivars de l'altra vegada. Se posa sa merda dins sa bossa i segueix cap endavant. Arribà a sa ciutat i tot era gent que hi compareixia just davall del balcó de cal rei. I ell, amb els calçons bruts i foradats i sa civadera en el costat, també es va ficar entre sa gent. Tothom se'l mirava i s'enreien d'ell de veure de quina manera es presentava cal rei. Arribà allà i just que hi va ser, surt sa filla del rei en el balcó i diu «Tinc foc davall sa coa, que vol que hi cogui aquest ouet?» Digue en Pere traient sou de dragó. «I amb aquell trauries?» demanà ella. «Amb aquest ganxet?» Respon en Pere. «Merda per tu! Tengui, vet aquí un barret!» I li va tirar el llevat de bou. I en Pere va haver contestat ses tres paraules de la reina i s'hagué de casar amb ella. I sa rondà ja està dita, menja-te-la frita, i si no t'agrada, tira-la dalt sa teulada. Dalt sa teulada hi ha un sabater qui fa sabates de paper, i si no les ha acabades, encara les té. Darrere sa porta hi ha un fus acabat, amén Jesús.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: De les zones començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Morecambe. Bueno, fes, clar, no, any, van canviant els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar Antoni Moll, que
0: correcte.
1: Ja el Salsic,
0: també, no hi ha, sí, sí, sí,
1: i Antoni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Antoni Jordi, que no sé qui és. Que no sé qui és,
1: però... Van durar, Antoni Jordi va durar no molts anys, però uns quants d'anys,
0: sí.
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va Antoni, en Dobles també va tocar un poc en Noltro.
0: En Dobles també, sí,
1: també
0: sí.
1: També va tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana també, sí, sí, sí. Sí,
1: poc
0: sí.
1: Temps, però ha tocat en Noltro. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Smili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat, no, ja ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que es va...
0: En Loren.
1: En Loren.
0: En Loren, bo. Sí, sí,
1: Loren,
0: sí, sí.
1: En Loren i en...
0: Ja és més...
1: Més cap aquí. Sí. En Loren i en Popi,
0: sí.
1: Van venir després de Deborah Carter i Sol Museu.
0: De Deborah Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Well, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí. Etapes, no?
0: Sí, sí, sí, I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i es concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, per el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
0: sí.
1: Us diu que retira.
0: Okay.
1: Que tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tuamala, amb Esberlat, Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. En el capítol anterior, el primer capítol de la nova temporada, vaig començar dient que el món de l'art és inabastable. Traslladat en el món de la literatura, vol dir que existeix tanta literatura que hauries de mestir unes quantes vides per poder llegir tot el que voldries llegir. En el meu cas, confés i estic bastant empagaït que encara no he llegit a Kafka. No haver llegit la metamorfosi és un dolor a l'ànima que qualque dia m'hauré de rebessar. Però tampoc he llegit els russos, ni a Camus, ni a Shakespeare i un llarg, etc. Avui vos duc una d'aquestes autores que tenia pendents, que no haver-la llegit fins ara també em fa empagaït. Una mestra i influència posterior de la literatura de ciència-ficció i de fantasia. Una autora que vull reivindicar, encara que de fet s'està traduint molta obra seva en el català, i sobretot també perquè no suport els falsos ídols. Això s'explicarà més o menys més endavant. I, sense més preàmbuls, ratllem en aquest capítol de Un mag de Terramar, de Úrsula K. Le Guin. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Free.

0: Sols en el silenci, la paraula. Sols en l'obscuritat, la llum. Sols en la mort, la vida. El vol del falcó brilla en el cel buit. De la creació, Dea. D'aquesta manera, amb aquest petit poema sensacional que recorda un poc a filosofia taoïsta, ja ho veurem, comença Un mag de Terramar. Aquesta novel·la, considerada un clàssic de la literatura juvenil, però que, sense cap casta de dubte, es pot gaudir a qualsevol edat. De fet, jo l'he xalat molt ara. És el primer volum d'una sèrie de 6 novel·les dividides en 2 trilogies, sota el nom de Històries de Terramar. En elles mos traslladam a Terramar, un altre món aquàtic, però aquí, en tost d'un supercontinent, trobarem un conjunt de moltíssimes illes. I en tost d'espases, o en tost de predominar s'espasa, trobarem màgia. Le Guin mos ho defineix en aquest fragment. En el món de Terramar hi ha dracs i espectres, talismans i poders, i les lleis de la màgia són tan inevitables i exactes com les lleis naturals. Un principi fonamental regeix aquest món: el delicat equilibri entre la vida i la mort, que molts pocs homes poden alterar o restaurar. Doncs la restauració de l'ordre còsmic correspon naturalment a l'individu que es governa a si mateix, a l'heroi complet capaç de donar la passa última, enfrontar-se a la seva pròpia ombra, que és por, odi, inhumanitat. Aquest fragment no només defineix Terramar resumidament, sinó que també mos indica un inici argumental i temàtic, un leitmotiv que crec fàcil d'identificar-se amb ell, una temàtica en la qual es pot percebre influència taoïsta, aquesta dualitat que els éssers humans posseïm, llum i ombra, i que mos passam tota sa vida, no només en sa nostra joventut, intentant trobar un equilibri entre aquestes dues forces oposades per arribar a assolir aquest individu que es governa a si mateix, que és en el moment vital en el qual em trob, intentant assolir el nirvana de lo quotidià. Com diu l'autora, a Terramar, el protagonista hi fa una recerca, com fan molts joves. Com puc ser una bona persona? La majoria mos passant sa vida buscant sa resposta, perquè cada vegada que et sembla que has trobat el camí canvia. Efectivament, de vegades sembla que aquest camí se n'en fot de tu. De vegades, aquest camí és molt cabró. El protagonista d'aquesta recerca és en Jet, un adolescent amb un enorme poder màgic a dins, una màgia que s'articula coneixent el veritable nom de les coses i que no és capaç de controlar, per la qual cosa és enviat a l'escola de mags de Terramar. En aquesta escola, el jove mag serà sempre conscient del seu gran talent i enorme superioritat, i la seva rebel·lia i vanitat, com la de jugadors de futbol, el duran a enfrontar-se per resoldre una discussió amb un company d'aula, en un duel màgic que ocasionarà l'alliberament d'una criatura de la foscor. Una ombra que no deixarà d'atacar-lo i perseguir-lo. D'aquesta manera, en Jet emprendrà un viatge per tota Terramar per tal d'alliberar-se d'aquesta ombra i entendre la naturalesa d'aquest ésser obscur. Un mag de Terramar veu de les llegendes natives nord-americanes i de la mitologia escandinava, de l'antropologia i de la filosofia taoista, com ja he esmentat. Per la seva gran influència, clara i directa, que no pot ser de cap altra manera, és el Senyor dels Anells de Tolkien. La llavor de relat sorgeix en pensar en mags que, fins aleshores, a finals dels anys 60 del segle XX, eren referents, com podien ser en Merlí Artúric o en Gandalf Tolkien. Com devien ser de joves? Com s'havien format? D'aquesta manera, la novel·la és una resposta a la imatge estereotipada dels mags vells i savis. Però en harmonia amb la seva visió pacifista, ecologista, on els animals i la natura són molt importants, i feminista, entorn d'una guerra amb tints divins, entorn d'una croada del bé contra el mal, plena de cadàvers, la història de Leguin presenta un món sense aquesta guerra, en el que el protagonista, òbviament, lluita, però ho fa amb el coneixement, la intel·ligència i la constància. Ens trobem amb una lluita interna, com la de tots nosaltres. Un context sense armes, en què l'enemic no és exterior i visible, sinó que ha estat ell mateix que l'ha creat, per vanitat, orgull i arrogància. L'enemic no són els altres, som jo. Som jo qui s'ha de transformar mitjançant l'enteniment i el saber. Som jo qui ha d'aprendre. Som jo qui m'he de conèixer a jo mateix. No es pot fugir de les pors personals perquè no es pot fugir d'un mateix. I l'únic camí cap a això que hem acordat anomenar maduresa és enfrontar-se a la nostra ombra o ombres. És l'ombra de la teva arrogància, l'ombra de la teva ignorància, l'ombra que tu mateix projectes, es diu a la novel·la. Aprendre dels errors, afrontar les conseqüències de lo que has fet, superar les pors de les incerteses i, sobretot, escoltar les persones que posseixen coneixement, els mestres. Hauríem d'escoltar els mestres. Com diu l'autora, la victòria no és el final d'una batalla, sinó el començament d'una vida. I així és, com veu d'influències, Terramar també ha influït en moltes novel·les de mags posteriors. Sense un mag de Terramar, el famós Harry Potter no existiria. I segons el meu parer, Le Guin li fot mil voltes en tots els sentits a en Rowling. Però bé, això ja és un altre podcast. O també ha influït sobre un dels grans autors actuals de fantasia, Patrick Rothfuss, i la seva saga de la crònica de l'assassí de Reis, que ho està patant actualment. Le Guin és considerada una autora feminista, però en aquesta novel·la trobam un món dominat pels homes, amb pocs personatges femenins importants. S'ha de tenir en compte que Un mag de Terramar és la seva segona novel·la i la va escriure en una època en la qual l'autora es trobava insegura respecte de les demandes feministes i ella n'era conscient. Respecte a això, declara: vaig començar a escriure Terramar el 1968, quan no hi havia dones en la fantasia heroica, tan sols Eowyns. De fet, hi havia poques dones en la literatura, tan sols Emma Bovary. Els llibres tractaven dels homes, que feien coses pròpies del seu gènere. La presència de les dones era marginal i tan sols eren concebudes en la seva relació amb els homes. Un mag de Terramar no posa en qüestió això en absolut. En canvi, la gran majoria de cultures de Terramar, dels personatges i el mateix protagonista són de pell, diguem, no blanca, fent així un subtil, hàbil al·legat en veu baixa contra el racisme i les convencions d'aquella època. Has d'haver llegit un bon tros del llibre per adonar-te que en Jet, com quasi tots els personatges, no és blanc. Comenta Legui.
1: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
0: Un mag de Terramar és una novel·la d'aventures, plena de criatures fantàstiques i màgia, exercida pels mags sobre els éssers vius, elements climatològics i objectes inanimats, coneixent els seus veritables noms. La paraula, el llenguatge en el món de Terramar adquireix una gran importància. És a través d'ella que la màgia esdevé realitat. Qui coneix els noms té poder sobre les coses, sobre les persones. I, de fet, Le Guin es va prendre aquest conèixer el verdader nom de les coses amb molta serietat quan va anomenar els seus propis personatges. He de trobar el nom correcte o no puc continuar amb la història, va dir. No puc escriure la història si el nom és incorrecte. El llenguatge i les paraules, se mos vol dir, tenen el poder d'afectar el món material i alterar l'equilibri de les persones i de la vida. Les paraules s'han d'emprar correctament, perquè, de lo contrari, de vegades, poden fer molt de mal. Un mag de Terramar es pot llegir també com una Bildungsroman. Com m'agrada pronunciar paraules en altres idiomes. És a dir, una novel·la d'aprenentatge en què el protagonista haurà d'aprendre a controlar el seu poder i acceptar la seva part fosca. Aquesta part fosca que tots tenim, com ja s'ha dit. Un viatge que mos durà des de l'ambició, arrogància i ignorància juvenil. Tots hem estat adolescents i ja d'adults hem patit o vist, en el meu cas, un adolescent. Fins a la maduresa. Fins a convertir-se aquest adolescent en el mag més poderós que, bé, ja se mos ho diu des del principi. Va arribar a ser tant senyor de dracs com Arximac. Un viatge, per una altra banda, per trobar-se i conèixer-se a un mateix. Qui és? Quines són les seves responsabilitats i deures? Què és el que vol? Ai, si això fos tan fàcil de saber. Unes preguntes que tots mos hem fet i que no sé si qualque vegada sabrem respondre. Un mag de Terramar és també una faula sobre la redempció i l'acceptació a través del coneixement, a través de la paraula, que mos diu que, per molta por que tinguem massa vida, no hem de fugir de tot això que mos regira, perquè si fugim, mos passarem tota la vida fugint i sentint por. Per altra banda, el fet de l'absència de militarisme tan típic de les novel·les d'aquest gènere, el fet de reconar l'objectiu de derrotar el mal, la mort o la foscor, pel fet de buscar un equilibri entre contrastos, i el fet de fer que el protagonista sigui de pell fosca, converteix a un mag de Terramar en una obra típica de gènere. Una obra original, una cosa nova, però també prou convencional per a no esglaiar els crítics, afirmava Le Guin. Un tresor encara vigent avui en dia, que, tot i que la novel·la està enfocada a un públic juvenil, qualsevol persona podrà gaudir intensament. Un mag de Terramar és una gran obra de la literatura de tots els gèneres. Per ser l'home que pot ser, en Jet ha de descobrir qui i quin és el seu veritable enemic. Ha de descobrir el que significa ser ell mateix. Això requereix no una guerra, sinó una recerca i un descobriment. La recerca el porta a través del perill mortal. la pèrdua i el sofriment. Aquest descobriment li porta la victòria, el tipus de victòria que no és el final d'una batalla, sinó el començament d'una vida. I fins aquí el capítol d'avui. La setmana que ve acabarem amb el bloc de fantasia. Deixarem Terramar, que Shinushanu completaré la saga, i viatjarem a un altre planeta. Bé, més o menys, ja ho veurem. I vos deixem la vostra recerca de l'equilibri personal, que ben mirat és un objectiu molt lloable. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens sentim a les

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa el seu camí.
0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa en Vers, pens també Versos per la Llengua, Poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement d'aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Ruben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpteryx, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem en

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir

Ara sentim l'amèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marron més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi de Belles Melodies i Terribles Històries, el podcast d'en Pedro a Radio Far. Prest, tornarem a fer un maquetes. Ja us ho dic, que el 2023 tornem. Potser canvieu una mica, potser canvieu un poc el format, però seguirem xerrant de música menorquina xula, xula, però de moment seguim desgranant cançons amb significats una mica ocults, amb significats que s'han passat per damunt, amb aquesta intenció de fer coses interessants, quan sortis sonin una cançó per la ràdio, o alguna cosa així, però antes sempre, me sap greu, però us punxo un tema de Tom Waits, perquè, com va dir ell, perquè se puede Tron, allà va un tema del disco Bomb Machine, que es diu I Don't Wanna Grow Up.

I don't want to grow up, aquest tema on Tanton Waits homenatjava un poc a l'estil de Ramones, i tenia aquesta lletra tan xula i tan guany, que no vull créixer, que creixes un rotllo, creixes de madurades de fruites, i jo vull quedar-me així com estic. Però bueno, ahir va una cançó de Tom Waits, perquè sempre m'apeteix i voleu tragar el calcón, espero que així guanyi alguns fans. I anem ja posant mos a el que jo volia analitzar avui, un parell de cançons, pues, a lletres bastant incòmodes de traduir. Uf, la veritat és que, no sé. La primera és una cançó de Rolling Stones, un tema que es diu Brown Sugar, un clàssic de Rolling Stones, que des de fa uns anys pues, ja no toquen en directe. Així que imagineu-vos per què, i anem a escoltar-la una mica.

Brown Sugar, tema inclòs en el seu disco del 71, Sticky Fingers, el famós disco en la portada que és el paquet de Mick Jagger, una obra, un disseny d'Andy Warhol, un dels millors discos de Rolling Stones, per això és el meu preferit personal, un disc gravat a diferents estudis arreu del món, entre ells els estudis de Stax a Memphis, i es nota aquesta influència de soul del sud dels Estats Units en aquestes cançons, aquests vents, aquests ritmes, i aquesta temàtica així un poc estranya. Brown Sugar, amb un riff tremendo d'en Keith Richards, una lletra on en Mick Jagger, per supost, que el que volia era ser provocatiu a qualsevol preu, i bueno, pues sí, provocatiu serà, però ostres, una lletra que ha envaït molt, molt malament, ja ho veureu ara, una lletra ultra misògina, que bueno, em fot ràbia que no toquin aquesta cançó tan guai a Rolling Stones, perquè és precisament la primera vegada que vaig veure Rolling Stones van obrir amb aquesta cançó, i va ser un moment de transformacions a la meva vida, però, ostres, tu, que la deixes detenidament, dius, nen, uf, quines coses s'estan ocorrent contant aquesta cançó. Anem a escoltar-la des del principi, la vaig traduint, a veure què ho trobava, d'acord? ¿Vale?

fins segurs amb aquests coros tan guais que fan Keith Richards a la segona frase, la segona i la quarta frase. La lletra. Vaixell, el títol de la cançó, per supostat, és Brown Sugar, Sucre Moreno. I la lletra diu, vaixell d'esclaus, de la Costa Dorada cap a, cap als camps de cotó, venut en el mercat allà a Nova Orleans. Es veia esclavist amb cicatrius, sap que li està anant bé, vull dir, el qui dus vaixell, el jefe, sap que està fent bé, i diu, la darrera frase diu, escolta com com pega ses dones per allà sobre mitjanit amb aquest, amb un làtigo, que ara no sé com es diu en català, ara cercaré per escoltar més la cançó.

Monfuet, els fa fuetades a les dones sobre mitjanit, vale? A les esclaves. I la tronada diu, Sucre Moreno, com és que fas tan bon gust? Hosti, quin mal rotllo m'està donant d'estar aquí tot sol a casa meva, dient-te en veu alta. Sucre Moreno, com és que fas tan bon gust? Sucre Moreno, com hauria de fer gust una aldota jove. Ai, per favor, seguim.

Bueno, aquestes potser no és tan incorrecte com l'altre, encara que ho és bastant. Els tambors sonen, s'esfreda sang anglesa, corre calenta. La senyora de la casa es demana quant aturarà tot això. Suposo que és una plantació, no? M'imagino una plantació amb un casoblon d'aquests de Nova Orleans. I la senyora de la casa està allà. El houseboy, el fiat de la casa, sap que estarà bé. Un servent, un esclau de dins de casa, sap que tot va bé. I ja hauries d'escoltar al redor de mitjanit. No? Vull dir que aquí la senyora de la casa, l'esclavista, se beneficia un esclau sobre mitjanit cada vespre. Quines coses, quines coses.

Bueno, després de solo, despiazo de solo de saxo per part d'en Bobby Keys, es repeteix una altra vegada aquesta tornada, que quin bon gust fas, Brown Sugar, i bona va ser l'última estrofa.

qui la borraria, per favor. Aposta que ta mare era una reina del circ o algo així, ten show queen, una estrella de circ ambulant, i que tots els seus nòvios eren sweet 16, tenien 16 anyets. Jo no som un xaval d'escola, però jo sé el que m'agrada i m'hauries d'escoltar jo per allà, per sa mitja nit. Vull dir que el narrador, el Mick Jagger, pues, també és un poc pàjaro i a mitja nit fa males criances. I res, acaba, em posar el tema fins al final, acaba amb aquest, segueix repetint aquest motiu de quin gust, quin bon gust que fas, brown sugar, sucre moreno, com una lota jove i al final com una lota negra hauria de fer gust, vull dir que jo què sé, jo no. Uf, estic molt dic que me siento sucio, m'haig fotut una dutxa després de fer aquest podcast, però bueno, aquí estic desgranant aquestes coses. Qualcú ho ha de fer, és una feina bruta, però qualcú ho ha de fer, aquí estic jo, amb Radio Far, per que vegueu lo guarra que són aquestes lletres, una cançó pues, que qualcú a Twitter es va donar compte de les veritats que de les lletres, es va cancel·lar, i a Rolling Stones pues, ja fa uns quants anys que les gires ja no toquen aquest clàssicàs, vull dir que mira, però ara aquí l'escoltarem una mica més encara, anem a acabar d'escoltar i seguim amb la pròxima cançó, que tampoc és que sigui bueno, ara arribem.

Brown Sugar, una cançó que no escoltareu mai en directe per part de Rolling Stones, però que aquí a Radio Far us feim els favorats de posar molt de desxifrar aquesta lletra. Que bueno, ja t'he dit, supos que eren en Mick Jagger a principis dels 70 intentant ser el més provocador possible, que és el que sempre he intentat fer, amb més o major, amb menor a fortuna. I aquí, per algunes frases, la veritat és que surten un poc, són un poc males de pair. Però bueno, no donarà més importància. I seguim amb una cançó d'un altre clàssicàs, d'un altre grup clàssic de la música rock, no dels 70, sinó dels 90, grups Nirvana, els discos Nevermind, un disco que s'ho llen de la meva quinta, fins i tot un poc més vell, pues el tenen superpresent, aquest disco, del 91, i en aquest disc hi havia un parell de cançons acústiques, una és de Something in the Way, i l'altra, la que avui volem interpretar una mica, es diu Polly.

amb aquesta superproducció que era Nevermind de Nirvana, aquesta cançó enmig del disco, amb una guitarra acústica que sona barata, segur que és una guitarra que val més que cameva, però la fan sonar com si fos una guitarra de 15 paus que estigui tocant al carrer. I res, bàsicament, les guitarres, la veu d'en Kurt Cobain, els coros de Dave Grohl, almenys en directe se fan Dave Grohl, no sé si quin disco ens fa el mateix, sona Dave Grohl, la veritat, però vés a saber, i hi ha algun plat allà repartit, però poqueta instrumentació per aquesta cançó, molt intimista, molt fosca, molt malalta també. Poli es basa en una notícia que va llegir Kurt Cobain en aquella època, almenys se diu la llegenda, sobre una violació prop de casa seva, un senyor que havia segrestat, violat una lota, i va decidir fer una cançó sobre aquesta història, i va decidir fer-la sobre el punt de vista del violador. Així que anem a tornar a començar i me la vaig desgranant. Ai, quines dues cançons que he triat avui, nyetes.

Napoli és el nom d'aquesta lota. Napoli vol una galeta. Crec que antes l'hauria de desfermar. Crec que vol un pot d'aigua. El que vol és un pot d'aigua per apagar aquest blowtorch, que és aquesta... un soplete. Crec que es diu un bufador en català, però ja sabeu el que vull dir, no? Una cosa per cremar. El que sembla per soldar i per cremar coses. Per cremar coses, vull dir, ja sabeu que veig que li està fent, el pobre. Es diu que té la pobra poli.

no som jo, jo tinc una llavor. Les lletres de Nirvana són bastant críptiques, eh? Vull dir que vos heu d'imaginar un poquet. Veure les imatges mentals que vos crea i a veure què tal, perquè no són mai lletres gaire literals. Vale? No som jo, jo tinc una llavor. Deixa'm que talli les teves ales brutes. Deixa'm que doni un passeig, deixa'm que te talli. Necessito un poc d'ajuda per satisfer-me jo mateix.

0: please myself.
1: Tinc una mica de corda, i no t'he dit, t'ho promet que sempre t'he dit la veritat, deixa'm fer un passeig, deixa'm que te talli, o no sé si diu cut yourself o don't hurt yourself, és un poc difícil d'interpretar, però deixa que faci un passeig, no te faré mal, necessito un poc d'ajuda per satisfer-me a jo mateix. Ai, ai, ai.

Napoli vol una galeta, potser el que vol és una mica de menjar. Me demana que la desfermi i una persecució, un pilla-pilla seria guai per una estona. Vull dir que potser la desfermi i s'entretenen corrent a través d'allà on estiguin tancats.

Bé, aquest ha partit una altra vegada sa tornada aquesta sobre sa llavor, sobre ses ales i sobre sa corda, i es queda baix tot sol. I un moment donat en Kurkoveng diu, Poli, set, Poli, va, no, Poli diu, i no diu res. I no sé si és un error que van deixar en el disco i van dir, va, queda guai, o si té un significat més profund, no sé. Vull dir, no podia dir, i s'ha quedat callats, en plan, ara no diu res, ara s'ha quedat callada, ara és silenci, o se l'ha mort, o qualque cosa d'aquestes. No ho sé, jo crec que es van equivocar i van deixar perquè quedava així misteriós.

Napoli diu que li fa mal l'esquena i està tan avorrida com jo. M'ha pillat en sa guàrdia baixa i me sorprèn, me meravella sa voluntat que té assistint. Un poc rara aquesta frase, però jo el que interpreto aquí és que a Napoli li ha dit que li fa mal l'esquena, que l'esfermi en un moment, i res, s'ha escapat, vull dir, l'ha pillat en sa guàrdia baixa i s'ha pogut escapar aquesta lota, així que sa cançó acaba més o menys bé dins el que és aquesta temàtica tan xunga. Però bueno, eren els 90, hi havia que xoc, que havia que bueno, pues això, que impressionar, que fer coses tremendes per captar l'atenció. Era l'època dels Nirvanes, dels Marilyn Mansons i de gent aquesta, vull dir que no m'estranya que fes que en un disc acabaran de tant de milions i que és una cançó sobre aquest tema, que potser també se us ha passat desapercebuda, vés a saber. Res, acabem d'escoltar el que queda d'aquesta cançó i ara cada vegada que l'escolteu pues tindreu aquestes imatges tan xungues dins el cap. Gràcies, Moa. Així que res, jo som en Pedro, us estimo en locura, encara que us penseu que no, a les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i res, m'ho escoltam molt prest, que ja queden pocs programes d'aquesta sèrie de podcast. Fins prest!

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struc impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia, fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Si em treus els dos ulls i analitzes els nervis, veuràs que estan plens de dies amb tu. Agafes els pulmons

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
1: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molts anys escrivint coses i molts anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a ell en vers, pens també versos per la llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho direu, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebo cap.
0: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
1: Simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona. I bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes?

0: Gràcies per començar un llibre. El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensava ara quan pensava en un vampir. La història del naixement d'aquest relat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la Vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Reuben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
1: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I a la primavera, els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En perdó a tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins a dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omple de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim la mèl·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: Seguiu fent, sí, sí, sí.
1: Nosaltres són els començaments...
0: Seguiu fent, sí, sí, sí, seguiu fent carrera amb Moracant, bueno, clar, cada any van canviar els músics...
1: Clar, després tu saps que després va entrar, es bateria, va entrar en Toni Moll, que
0: correcte,
1: ja el sigui,
0: també, no hi ha, sí, sí, sí,
1: i en Toni i Jordi Ferrieren, que tocava guitarra.
0: Toni i Jordi, que no sé
1: no,
0: qui és. Que no sé qui és.
1: Va, però... que van durar, en Toni i Jordi va durar no molts anys, però en quants d'anys,
0: sí,
1: que havien entrat pels dos ciutadellencs. I després se'n va en Toni... Se'n va en Toni... En Dobles també va tocar un poc en Noltros.
0: En Dobles també, sí, sí, sí.
1: També
0: sí,
1: va
0: sí.
1: tocar en Miquel Plana.
0: En Miquel Plana bateria, també, sí, sí, sí. sí
1: poc
0: sí.
1: temps, però ha tocat en Noltros. En Xe va tocar quan en Toni Moll va anar a Semili.
0: Ok. Sí, okay. Sí, sí, no, s'hi ha passat bastant de gent.
1: I ha passat... ha tocat en de so, aquest masquí, el guitarrista que tan bo que li va passar de Ciutadella, que es va...
0: En Loren.
1: En Loren.
0: En Loren, vora.
1: Sí, Loren, sí, sí. En Loren i en...
0: Ja és més...
1: A més cap aquí. Sí. Perquè en Loren i en Popi,
0: sí,
1: van venir després de Nadébora Carter i Somos Eu.
0: Nadébora Carter... Hòstia, ara m'has desbloquejat un record. No me'n recordava d'aquesta tia. Sí, sí, sí, que la vau cantar.
1: Bueno, també com la van conèixer, també és...
0: Hòstia, és...
1: Clar, el grup va passant sí, etapes, no?
0: Sí, sí, sí, sí, I... sí. Bueno, ja m'ho contava després de la carta. Jo vull que m'enxerris, ja entrant en els 80, de ses gravacions, que teníem un parell de... que m'has duit un parell de cassets, que la formació és diferent i el concepte també potser és una mica distint.
1: Clar, perquè el concepte nostre operat una mica quan en Toni Moll
0: sí,
1: us diu que es retira.
0: Okay.
1: I tocava la bateria.
0: Vale.
2: Maquetes, amb Pedro S. Tuomala. Un podcast de cassets, vinils i actualitat musical menorquina. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Amics, amigues, molt benvinguts en aquest tercer i darrer programa de Sagramola per seguir fent el recorregut per les publicacions de l'any 2025. Acabarem aquest recorregut amb en Ramon Saura, amb en Xanti Gordi i el Jazz Duit, amb en Tomala, amb el Berlat, en Xavi i Llanes, tot un luxe i tot un plaer compartir aquestes edicions amb tots vosaltres. The long and winding road
1: that leads Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

això com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

El meu art és una ficció real. No és la meva vida, però tampoc és mentida. Benvingudes i benvinguts. Hola a tothom. Les persones som narradors per excel·lència. Us encanta explicar històries, generalment, provenients de la nostra memòria, dels nostres records. Però podem estar segurs que el que explicam és exactament el que va passar? Podem estar segurs que nosaltres vam ser els protagonistes d'aquella història que rememoram? Podem estar segurs que va passar a tal poble, a tal carrer, a tal casa, amb tals persones? Vam dir el que vam dir? O van ser unes altres paraules? A no ser que tinguis una memòria eidètica, la nostra memòria serà sempre selectiva i plena de dubtes. Uns dubtes, uns buits, que simplement omplirem i anirem reinventant pels segles de segles. Amén. Obrim el programa d'avui amb aquesta cita de l'artista, fotògrafa, escriptora i realitzadora francesa Sophie Cal, per ratllar un poc d'autoficció amb Ses fietes prodigi, d'Anna Sabina Urraca. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Free.

0: i començam triant aquesta Lo quiero todo, de La Sodio, del seu àlbum Autoficción. Per enllaçar amb aquesta cita del pròleg de la novel·la, de la novel·lista suïssa Fleur Jaegi, perdó per la pronunciació, que diu «Buscava la soledat i tal vegada l'absolut, però envejava el món». Una cita que, com diu aquest pròleg, podria marcar aquestes fietes prodigi. Perquè com el Lots, ho volem tot. Ho volem descobrir tot. Si més no, descobrir què hi ha de real en nosaltres. Lo que és real és tot. Però ja d'adults, descobrir enyorant aquests al·lots perquè hem crescut sense que les incerteses s'arribin a resoldre.
1: Punky Brewster.
2: Maybe the world is blind or just a little unkind. Don't know.
0: A ses fietes prodigi seguim a una escriptora que es reclou voluntàriament en una casa aïllada de tot i de tots, enmig d'un bosc fora de la vista del món, per escriure un llibre. Una reclusió enllaçada amb vivències i emocions passades. Un viatge en els temps a totes les edats d'aquesta dona, per ajudar-la a comprendre com arribam a configurar la identitat de qui som en el nostre present imperfecte i en molts moments asfixiant. La història del passat d'una al·lota que intenta ser millor. Una al·lota prodigi, com ho van ser tots, però que és tot lo contrari, com ho van ser tots. Una al·lota reclosa dins el seu cap. Experiències que apareixen com a petites descàrregues elèctriques en el cervell, la memòria, i com a records que són, apareixen d'una manera inconexa, no lineal, desordenada i fragmentada, estructura sense estructura. Però de debat temps passats van ser millors? Va ser la nostra infantesa tan idíl·lica com la imaginam? El nostre particular jardí de l'Eden?
3: Anem a buscar l'amor!

0: les coses precioses ara ens podrem... A la novel·la trobem passatges foscos d'aquesta infantesa. Una acumulació de relacions retorçades, de parentesc, de narracions que semblen no anar enlloc. Una sensació de confusió constant durant tota la novel·la, però és que el personatge no sap a on va. I també, quan recordes una cosa, qualsevol cosa, com és que ho recordes? Successos tenebrosos, obscurs, incòmodes, que rompen en sa visió idealitzada de sa infantesa com a etapa feliç. Uns fets i uns pensaments que se te fan impossible creure que es van protagonitzar i pensar, i que com a adults volem negar i arrabassar del nostre imaginari infantil. Un passat amb un sac de regals ple de dubtes que carregam fins al present. D'una forma més neta i no tan confusa, sí, però igualment, sense saber-ne la solució.
1: Ello, mira lo que hice para ti.

respecte a aquesta incomoditat abans esmentada i també sobre aquestes relacions atrofiades, el llibre li dona un gir en el mite de Lolita. És a dir, aquesta loteta del passat s'enamora d'un adult, no de manera platònica, sinó sexualment, amb un desig ardent. Una relació explicada amb molta cruesa i veracitat, protagonitzant qualcunes de les escenes més escatològiques de la novel·la. I vet aquí la reflexió del dia. Si hagués estat a l'inrevés, un jovenet que s'enamora d'una dona madura, com el graduat, existiria aquesta incomoditat?

0: I com s'expliquen aquestes anècdotes atípiques, tan íntimes, tan quotidianes, tan naturals, que amb la seva lectura provoquen més d'un moment de posar-nos vermells, indignació i negació. Aquesta Calgary 88 d'Antònia Font en pot ser una pista. A part de trobar múltiples referències a la cultura pop dels 80, trobam a la gimnasta Nadia Comaneci, a la Drew Barrymore d'ET, a Punky Brewster, etc. La novel·la veu de lo personal. És a dir, estem ratllant d'una autoficció. Camp en el que na Sabina n'és una mestra. De fet, imparteix varis tallers sobre autoficció. I aquí citaré en el crític literari i novel·lista francès Serge Dubrovsky, pare d'aquest neologisme, qui diu: si intent rememorar-me, m'invent. Som un ser fictici. Una vida a falta de poder, la podem reinventar. Reinventar la nostra vida, la nostra realitat, amb la paraula. Una paraula que es busca i que busca, que s'obre en els espais interiors de retrospecció i reflexió, que dubta, que tremola, que es pensa. Perquè l'escriptura fa en fora el que és real, l'espanta, la convoca per trair-la. L'escriptura com a acte de traïció a la realitat.
1: Diga, has conectado con el invierno de nuestra desventura.
2: Estoy haciendo un documental sobre mis amigos, aunque en realidad se trata de cómo la gente intenta buscar su propia identidad sin tener héroes ni modelos en los que inspirarse.
3: Tus amigos son los idóneos para eso.
2: Si por fin hemos podido conseguir dos mujeres para el Tribunal Supremo, creo que podremos conseguir una para ti. He perdido el empleo.
4: Búscate un empleo en la hamburguesería.
2: Pero si saqué la nota más alta de mi promoción.
5: No tienes por qué poner eso en tu currículum.
0: La realitat que mos envolta en aquestes fietes prodigi és d'una intimitat tan intensa i despoada que assoleix tintatges quasi macabres i tocs de conte gòtic, barrejat amb qualcunes dosis d'humor. Això sempre està bé. Escrita sense mitges tintes, sense callar-se res, de forma descarnada, sense demanar perdó. Directa, crua, sense embuts. Accions mal vistes, cops enfurismats, desig abrupte i estrany, mals sentiments, errors, discursos que no s'haurien d'haver dit. Carn i entranyes, escatologia i ànima, confusió i perdició. Però com diu na Sabina, som en lo dolent i en lo bo, una suma de petits moments que tal vegada no vam valorar en el seu moment i que, vist en perspectiva, mos ajuden a saber quins són els nostres dubtes.
6: Qué salida hace medio giro, media pirueta y luego mortal. Ya increíble. Es rizar el rizo, señores. Fantástica Nadia Comaneci, superándose a ella misma. Y ahora esperamos con expectación y el primer 10 ha salido. 10 para Nadia Comaneci, gran triunfadora en barras paralelas, mientras las gimnastas pasan al siguiente aparato, que será la barra de equilibrio.
0: Una, dos, tercera, la cuarta, los apuntes. I com és compartir aquestes pors tan obscures de forma tan real? Perquè aquest exercici d'autoconeixement, de recerca de l'identitat introspectiva i iniciàtica, la forma en què mos enfrontam a aquestes experiències que mos bloquegen o mos impulsen, mos fan créixer com a persones o mos enfonsaran en un estat de perpètu desconsol. Una forma de deixar enrere moltes coses de la infantesa i adolescència. I encara que no haguem resolt aquests dubtes i pors, poder així entrar amb més claretat a la maduresa. Però bé, s'ha de tenir en compte que de vegades no sabem fer les coses d'una manera millor.

0: sweet.
1: En definitiva, una novel·la sincera, sense pèls a la llengua, puixant, divertida, autèntica, sexual, onírica, irreverent, provocadora i valenta. Valentia. Valentia en el que s'escriu. Com ha de ser tothom que es dedica a la creació.

fins aquí el programa d'avui, que connecta amb el següent per temàtica, aquest viatge iniciàtic, i per coses que ja revelarem la setmana que ve. Si voleu saber més d'aquesta autora, podeu visitar la seva pàgina sabinaurraca.com, on podreu llegir diversos articles, molts d'ells molt divertits. I també podeu recuperar l'entrevista que li va fer na Marina Igé en el podcast Residents. Deim adéu amb una de les referències de la nostra cultura pop dels anys 80, amb aquesta Abracadabra d'Alaska. I recordam les paraules de Sòcrates: coneix-te a tu mateix. Així que me'n vaig escriure qualque poema dels meus per conèixer-me jo mateix. I ja que estem prop de Reis, i si no teniu res per regalar, penseu en llibres. Però abans de les moltes gràcies, no volem acomiadar-nos sense dir unes paraules a na Joan Didion. Tia, ets eterna. I ara sí, moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

que miris cap enrere, cercant moments amagats amb la tendresa de l'hivern.

los pentinantos records que et graten el cor.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Què en penses, Tomeu, d'aquest llibre, ara que ja han passat 3 anys després d'haver-lo publicat? Quina valoració en fas?
2: Avam, ha estat positiva perquè l'objectiu de Fal·ló per part meva es va complir, que era veure'n capaç de treure un poemari, això per començar. Estava ja en un moment que duia molt d'anys escrivint coses i molt d'anys sense treure'n-ne cap, més que en col·leccions, no?, col·lectives, pens les convidades a Illa Envers, pens també Versos per la Llengua, poetes de la Mediterrània, tot aquest tipus de coses que tots els poetes hi han passat, no?, en un moment o l'altre, i jo hi havia participat, per tant, tothom m'havia obert les portes a tenir una, no sé com ho diré, una visibilitat pública pel que fa a la meva obra, però jo no havia acceptat o assumit el darrer compromís, que és donar llum d'una forma coherent a una sèrie de peces que havia anat treballant, i justament ja està en aquell moment que ho faig qualque cosa, tal vegada no en faré cap més, no? Un poc s'idea, i en aquest sentit, independentment de la crítica que pugui tenir, de la recepció o crítica sempre en sentit neutre, ara no vull que la gent pensi que rebut cap.
1: És un judici, judicis que s'hagin pogut fer.
2: No, simplement per jo ja ha complert la seva funció, i com a tal estic més que satisfet. De fet, me vaig arribar a estressar un poc perquè va venir darrere com una ruta per Menorca, presentant el llibre amb una petita sortida que van compartir a Barcelona, i bé, jo me vaig sentir un poc agobiat. No sé si havia de tenir tampoc tanta visibilitat, però la veritat és que no puc estar més que agraït i content.
0: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El vampir és una peça clau de la literatura fantàstica i l'origen del vampir modern tal i com l'entenem avui. El seu autor, John William Polidori, no només formava part dels cercles d'autors romàntics, sinó que va ser el metge personal de Lord Byron. I és precisament en aquesta figura que s'inspira el seu vampir. Un vampir carismàtic, membre de l'aristocràcia, immoral i profundament pertorbador. És a dir, el personatge en què pensam ara quan pensava en un vampir. La història del naixement de Carrelat és, de fet, tan fascinant com el mateix text. La idea del vampir sorgeix la mateixa nit que Frankenstein, durant aquella famosa ballada a la vila Diodati, a Ginebra, en què Lord Byron va proposar als seus convidats que escrivissin una història de terror. D'aquell repte en van sortir dos mites fundacionals de la literatura moderna, Frankenstein i el vampir. La narració mos presenta a Lord Reuben, un personatge enigmàtic que exerceix una fascinació irresistible allà on va i que encarna un tipus de mal molt refinat. És des depredador social, que és elegant i poderós i te va xuclant. Polidori construeix un relat breu, suggerent i molt intel·ligent. Si vos fa curiositat, el podeu llegir en català a Viena, en una excel·lent edició, dins la col·lecció dels Petits Plaers. Una lectura imprescindible per entendre d'on ve el vampir literari que tots coneixem.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera els ocells van a les totes.

Fa 65 milions d'anys es van extingir els dinosaures. En però no tots. Un llinatge va sobreviure i evolucionar fins al dia d'avui. Són els ocells. És un fet que pot sorprendre, en però hi ha moltes proves de so. La més potent la trobam en el registre fòssil amb el famós Arqueòpterix, un animal que tenia mandíbules i dents, però també plomes com els ocells actuals. Cada primavera, Menorca s'omp de cants, de nius amagats i de polls que piulen. Sense donar-nos compte, convivim amb els descendents directes dels dinosaures. Passejar pel bosc i sentir el cant dels ocells és sempre una experiència agradable. Segurament m'ho relaxa perquè durant l'evolució humana vam aprendre que si els ocells cantaven, era senyal que no hi havia depredadors i que, per tant, estàvem

Acabam de sentir la caternera, un ocell molt popular i de plomatge inconfusible. El seu nom científic, Carduelis carduelis, ve del llatí cardus, que en català vol dir card o carc, com deim a Menorca.

Ara sentim l'àmel·lera, un ocell un poc més petit que un tord. El mascle presenta un plomatge d'uns tons blaus molt elegants. La femella és d'un color marró més discret. Té un caràcter solitari i la podem veure en ambients rocosos i d'altres construccions humanes. En castellà li diuen roquero solitario, un nom ben expressiu.

I per acabar, ratllarem de rossinyol. Un ocell mal de veure, però amb un cant vigorós i musical. Solen dir que qualcú canta com un rossinyol quan canta molt bé. El rossinyol està molt lligat a la cultura popular. Canta de nit i tot, fet que recull una coneguda cançó popular menorquina.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.